0: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cada 10. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 10 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar justament aquest dimecres en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesus completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en Cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Són les 7:03, és moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous, de moment amb un vehicle variat a la C32 a l'altura de l'Illa, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca fins a un quilòmetre de retenció en sentit sud. Per altra banda, doncs, també tenim 2 quilòmetres de congestió a la C58 a tocar del nus de la Trinitat cap a Retruc. Doncs deixa afectacions també a la B20 des del nus de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. A la B10 també trobem lentitud de fins a 4 quilòmetres, en aquest cas, en sentit sud, des de Sant Adrià del Besòs fins a Barceloneta. Al Vallès es fan retencions habituals també d'un quilòmetre, en sentit sud, a la C17 a Parets del Vallès, i a la AP7 també de manera intermitent a Barberà. Per últim, a la A2, a l'altura de Sant Antolí i Vilanova, hi ha 2 quilòmetres d'intensitat en ambdós sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, què ens espera en les properes hores? Bon dia.
4: Bon dia. Déu-n'hi-do la davallada de la temperatura que estem tenint a hores d'ara respecte ahir al matí. És el més important d'aquesta previsió del dijous, aquest matí ben frescal, però ja força assolellat. Només tindrem alguns núvols baixos, de fet, algunes boires que hi ha a hores d'ara en alguns racons del Prepirineu, sobretot el de Girona, també alguns indrets de la Vall del Ter, i una mica de vent, que sí que anirà bufant les immediates hores a l'Empordà i a les Terres de l'Ebre, fent que hi hagi més sensació de frescor. La tarda portarà només algunes núvols nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja, i la temperatura suau, pujarà un palet respecte ahir, però ja de moment la calor intensa la deixem aparcada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel camí m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
5: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es convertirà en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
2: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
7: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
9: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
2: Però aquest que us explicàvem no ha estat l'únic tema controvertit d'aquest dimecres. Protecció Civil defensa les restriccions també d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SOS alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
10: No sempre es podrà rebre un SOS perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
2: Doncs en aquest context us expliquem que l'Ajuntament de Cornellà del Terri reclama a l'Agència Catalana de l'Aigua que actuï amb urgència als rius i rieres del municipi abans de les pluges de tardor. El consistori alerta que l'acumulació de vegetació, troncs i brancatge pot obstruir ponts i passos i augmentar el risc de desbordaments. Cornellà del Terri també exigeix una revisió prioritària dels punts més pròxims a habitatges, carreteres i camins. És una informació de Banyoles Televisió.
11: L'Ajuntament de Cornellà del Terri ha reclamat a l'Agència Catalana de l'Aigua actuacions urgents de revisió, manteniment i retirada selectiva de vegetació, canyes, arbres morts, troncs i brancatge en diferents trams del riu Terri i de la resta de rius, rieres i cursos fluvials del municipi. El consistori considera que cal fer una actuació preventiva davant els anuncis de pluges intenses de la tardor.
12: En llocs on hi ha restes vegetals, canyes, troncs, arbres molt secs, molt morts, arbres que s'aguanten perquè, evidentment, quan hi ha una gran ploguda o una gran riuada que fes que la pròpia riuada s'emporta part de terra, llavors què és el que passa? Que moltes arrels van quedant descobertes i ara aquests arbres s'aguanten amb molt poques arrels enterrades. Per tant, amb aquesta deixadesa que hi ha, nosaltres hem demanat a l'Agència Catalana de l'Aigua una actuació urgent per evitar que totes aquestes restes vegetals obstaculitzin a ponts i rieres.
11: En aquest sentit, el consistori ha reclamat a l'ACA que inspeccioni amb urgència els punts més sensibles, identifiqui les acumulacions de vegetació i materials susceptibles de ser arrossegats i executi, quan tècnicament correspongui, les actuacions necessàries per garantir la màxima capacitat de desguàs possible.
2: Passen 11 minuts de les 7 del matí. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza, però, que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats i ens ho explica Lamón Carvajal.
13: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
14: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
15: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
16: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
13: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
17: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
13: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
2: I tornem a Catalunya ara perquè a la vigília de la Diada Nacional volem saber com ho afronta l'Assemblea Nacional Catalana encapçalant una de les mobilitzacions centrals del dia al costat d'Òmnium Cultural o del Consell de la República, entre altres associacions. I amb el lema enguany, hi soc, hi som, independència. Quin ambient detecten i quin repte es marca l'independentisme social? Doncs li preguntem al seu president, Josep Vila, que afronta el seu primer 11 de setembre al capdavant de l'ANC. Bon dia, senyor Vila, i gràcies per atendre'ns.
18: Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
2: Com es presenta la Diada Nacional d'aquest any? Quin és el repte principal que us plantegeu per aquest 11 de setembre?
18: Bé, ho tenim tot a punt per convocar el país a sortir, a manifestar-se, sigui a Amposta, a Barcelona o a Girona, perquè hem motius per sortir l'11 de setembre en aquesta diada, n'hi han sobrats de motius. D'entrada, per fer visible que el conflicte a Catalunya no està resolt. Catalunya no està normalitzada. Per fer visible aquesta Catalunya que diu prou, que rebel·la contra la desnacionalització i la pèrdua de la llengua. Per tant, ho tenim tot a punt per convidar a tothom a convertir l'11 de setembre en una jornada de lluita clara als carrers, pacífica, democràtica, valenta i decidida.
2: Senyor Vila, vostè ha estat en contacte amb molta gent aquests darrers mesos. Quin estat d'ànim percep entre la ciutadania? Hi ha ganes de mobilitzar-se?
18: A veure, venim de moments de reculada de la força independentista i en aquests moments tots els indicadors ens estan marcant que torna a créixer, que l'independentisme social està guanyant, que l'independentisme està guanyant pulsió social. Per què? Perquè el país diu prou. El país viu molts mals estars i aquests mals estars, tots ells tenen un denominador comú, que és la dependència espanyola, un espoli que ens aplica sistemàticament any a any l'estat espanyol i que gairebé no ens deixen, és que no ens deixa ni els recursos suficients, mínims, necessaris per gaudir d'aquella sanitat, d'aquella educació, d'aquelles infraestructures viàries que la nostra producció de riquesa ens permetria tenir de manera sobrada.
2: Si el país viu aquest moment de tensió que descriu i de malestar i de desconfiança i fins i tot de mancances, però alhora la dreta i l'extrema dreta guanyen pes, la Diada ha de ser una resposta a aquest clima. Què espera l'ANC que passi al carrer?
18: Nosaltres esperem que la Diada sigui una jornada de lluita transversal, protagonitzada per la gent, des d'una diversitat ideològica, però amb la voluntat de construir un país democràtic i socialment avançat. Un país lliure, evidentment, que pugui prendre les seves pròpies decisions i que pugui gestionar els seus propis recursos. Per tant, què n'esperem de la Diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
2: Josep Vila, vostè ens ho deia només començar. Tot és a punt, tot ho teniu a punt. Per tant, demà tindrem temps de prendre-li el pols a aquest 11 de setembre. Gràcies, que vagi molt bé. Bona diada.
18: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Més coses quan passen 3 minuts d'un quart de 8 del matí. El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim. Dos joves de 15 i 16 anys que, recordem-ho, compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa diu prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència, tal com indica Enric Pintado, portaveu de la concentració.
19: Per reflexar el sentiment que té la població de Manresa, que bé, ens parlen d'estadístiques, etc., que les coses han millorat, però si tu parles amb les persones que vivim i treballem a Manresa, la sensació és ben diferent. El que demanem és un pla de seguretat i de civisme, però ben fet, amb un calendari amb unes propostes i sobretot amb uns resultats.
2: La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Doncs, en aquest context, l'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori hi vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció. La primera causa de mort entre la població jove dels 15 als 44 anys a la demarcació de Barcelona és, doncs, aquest. Els responsables públics demanen trencar el tabú. És una informació de la Maite Pol.
20: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
21: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
20: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
2: I encara de l'àmbit de la salut, us expliquem també que Metges de Catalunya ha anunciat una vaga indefinida a partir de l'octubre. La data exacta encara s'ha de concretar, però el sindicat l'inclou en l'aturada estatal contra l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del col·lectiu, on hi veuen unes condicions laborals que consideren injustes i discriminatòries per al personal facultatiu. En aquest sentit, reclamen una regulació pròpia que reconegui les responsabilitats i condicions especials de formació dels professionals.

0: Golejada del Barça a la Champions. Va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar també les diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, e intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i el Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període.

0: minuts ens separen de 7:45. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es fan des de la plaça Major amb música com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, d'en Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
0: Edicions Sidillà ha publicat la correspondència inèdita entre Mercè Rodoreda i tres amigues de joventut. Es tracta de Cartes a les amigues retrobades, de la Catalunya republicana a Romanyà. Un llibre que permet descobrir un vessant fins ara poc conegut d'aquesta escriptora universal. És una informació de l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
3: Un volum que reuneix la correspondència entre l'escriptora i tres amigues molt properes, Susina Amat, Julieta Franquesa i Carme Manrubia, i que permet descobrir una faceta íntima, quotidiana i fins ara poc coneguda de la Mercè Rodoreda, una de les grans figures de la literatura universal.
4: Són les teves amigues més personals que has preservat durant una època molt després d'una època molt dura, no?
3: El llibre únic de més de 400 pàgines incorpora les cartes, estudis introductoris, notes biogràfiques, documentació i un ampli annex gràfic que contextualitza la relació entre les protagonistes. La publicació ha coincidit amb el 15è aniversari d'Edicions Sidillà.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Valorarem l'abast i el context d'aquesta dimissió tot seguit en conversa amb Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. I el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
1: Dels esports, el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes de Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha 3 incidències destacables. D'una banda, un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella en direcció a Barcelona talla un carril de circulació. Una segona avaria talla un carril també de circulació en sentit sud en aquesta carretera, a la B1. I la tercera s'ha produït fa uns minuts a l'AP7 a Salt, on es talla un carril en sentit sud. Per altra banda, cues habituals cap al nus de la Trinitat amb retencions que arriben per la C58. De retruc, deixa afectacions també a la B10, amb lentitud de fins a 4 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. I ara, pel que fa al temps, explicar-vos que comencem avui dijous amb una clara davallada de la temperatura i un matí fresc, però força assolellat. Només hi haurà alguns núvols baixos i boires al Prepirineu de Girona i a la vall del Ter. El vent bufarà a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre, accentuant la sensació de frescor. A la tarda apareixeran algunes nuvolades a les muntanyes de Girona, difícilment amb pluja. Les temperatures seran suaus i pujaran lleugerament respecte a les d'ahir, però de moment la calor intensa queda aparcada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts i mig de 7:45, us ho dèiem, suaren els titulars. Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens ho explica la Carina Bellver.
3: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
4: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
3: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
5: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
6: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
7: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: Doncs encara sumem una veu més en el capítol de reaccions, ara la del sindicat SAPFEPOL, majoritari entre el cos dels Mossos d'Esquadra. Parlem amb Imma Viudes, la seva portaveu. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bon dia.
1: Com interpreteu la dimissió de Josep Lluís Trapero? Què explica que arribi just en aquest moment, segons vosaltres?
8: Doncs a nosaltres, com a la majoria de persones, ens ha agafat de sorpresa. I en qualsevol cas, nosaltres no voldríem o compartim aquesta necessitat de la consellera, doncs, de no alimentar especulacions sobre quins són els motius que obeeixen a aquesta dimissió, però en qualsevol cas, doncs, el que volem és agrair-li i posar en valor la tasca que ha fet al capdavant de la Direcció General de la Policia, perquè ha estat molt complexa, ha agafat aquesta direcció en un moment molt complicat i creiem que se li ha de reconèixer la tasca que ha fet.
1: Parlarem després dels nomenaments, dels substituts, dels relleus, però com afectarà aquesta reestructuració al funcionament dels Mossos i els projectes que ja estan en marxa? No sé si teniu previst demanar explicacions per aclarir com queda tot plegat.
8: Doncs efectivament, el pròxim dia 16 tenim Consell de la Policia i allà és on nosaltres demanarem les explicacions oportunes i en què pot afectar a l'organització del cos. En qualsevol cas, nosaltres hem de continuar treballant de la mateixa manera. Tenim un escenari molt complex. Sabem que tenim doncs, tots els problemes al carrer que tenim, de multireincidència, crim organitzat que genera tantíssima percepció d'inseguretat, armes, etc. No? I per tant, els reptes que tenen els relleus al capdavant doncs no són poc importants i per tant nosaltres també estem interessats i volem saber doncs, en què es traduirà tot això.
1: Doncs parlem d'aquest relleu, el relleu de Miquel Esquius i el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària. Avui ha estat el veritable detonant? Com valoreu en tot cas aquest canvi?
8: Doncs insistim que nosaltres no serem qui alimentarem doncs, aquestes especulacions, perquè això els motius realment, qui té els motius és el senyor Trapero i per tant escoltarem les explicacions oportunes, però en qualsevol cas doncs, nosaltres mostrem la nostra plena confiança amb la senyora Catà i per tant doncs, desitjar-li molta sort i molts encerts en aquesta nova etapa.
1: I què us sembla?
8: I agrair també, per suposat, si em permet, al senyor Esquius per la tasca realitzada que també va agafar el seu relleu en un moment molt complicat i per tant doncs, desitjar-li tota la sort del món.
1: Què us sembla que Ferran López sigui altra vegada el nou director general i què representa per al cos dels Mossos que la direcció política torni a recaure en un mosso en actiu?
8: Doncs per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment no? doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero, perquè si alguna cosa va fer és donar un caràcter de proximitat a les relacions doncs, amb el cos, amb l'organització i també amb les organitzacions sindicals. I el que esperem del senyor Ferran López és que vagi doncs, amb la mateixa direcció i puguem treballar doncs, plegats per millorar les condicions del cos.
1: Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos, li agraïm moltíssim que aquest matí també ens hagi volgut fer confiança i ens hagi atès. Gràcies, que tingueu un bon dia i molta sort en aquesta nova etapa.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Més coses, 3 minuts per arribar a 7:45. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un SALERT amb la suspensió de classes, que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, explica que en meteorologia es treballa amb probabilitats i que sempre hi ha un cert marge d'error en l'enviament d'avisos.
9: No sempre es podrà rebre un SALER perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi. Un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té cap amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. Ens ho explica Lamón Carvajal.
10: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
11: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
12: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
13: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
10: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
14: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
10: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
1: Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada de demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: El jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocats pel col·lectiu Manresa Diu Prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres, La Crida, demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove a Sabadell aquest dilluns, durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal. Al seu torn, des de l'Ajuntament, demanen no descontextualitzar les imatges i asseguren que el cas es revisarà a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
15: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
16: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, no saben perfectament què és el que ha passat, no? El que nosaltres el que demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
15: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la festa major.
1: Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
17: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
18: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
17: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: Aquests dies i fins dimarts vinent s'està reasfaltant les vies laterals de l'A2 al Pla de l'Urgell, unes vies molt necessàries per la connexió entre els municipis de la zona i els polígons industrials que hi ha i que es trobaven en molt mal estat. Per la rehabilitació

0: longitud, el que fem és reduir fins aproximadament uns 6-7 centímetres el ferm existent, vale? I reposem per un nou ferm.
1: En total s'utilitzaran més de 5.000 tones de ferm nou per completar la rehabilitació del tram, una intervenció que forma part del contracte de manteniment preventiu de la xarxa de carreteres de l'Estat a la província de Lleida, que compta amb un pressupost total de 15 milions d'euros.
2: La Comissió Europea ha recomanat als estats membres que prioritzin els permisos per construir habitatge social i que es penalitzin amb gravàmens els pisos buits. Són algunes de les principals propostes que Brussel·les adjunta amb la llei d'habitatge assequible aprovada per l'executiu comunitari i de la qual ahir ja us en donàvem algun detall. Admet la Comissió Europea que en zones tensionades limitar l'ús dels habitatges com a residències no principals pot alleujar la pressió a curt termini. La Comissió ha aclarit que el marc legal perquè les autoritats puguin restringir el lloguer temporal o la compra d'habitatge per a un ús no residencial en zones tensionades no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir del 2028.

0: Barça a la Champions va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores con los que juegan están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, e intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Eslovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'ex blaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que es jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugrana amb el Galatasaray turc. I la Lliga Catalana de Bàsquet ha començat amb les victòries del Manresa i del Lleida. En la primera jornada de la competició, que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. Després d'una bona primera meitat dels verd i negres, els lleidatans van retallar diferències fins a capgirar el marcador amb 28 punts en el darrer període.

0: És una de les notícies destacades del món de la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo De Simone i dirigit per Lucia Del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestà o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo De Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia Del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet.

0: periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM. Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: de 10. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus. N'ha parlat al Notícies en Xarxa.
3: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
2: De seguida us ho ampliem. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 10 de setembre. Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que en meteorologia es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
4: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
2: El Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. I en cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre L'Atlàntida el proper dimecres. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, és vigília també d'un dia festiu. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
5: Bon dia, Helena. Doncs sí, sobretot hi ha molt moviment en aquesta xarxa viària, molt volum de trànsit. És cert que no hi ha cap gran incidència, però hi ha algunes vies que van especialment carregades. Per exemple, a l'extrem sud de Barcelona, l'autovia 2 amb aturades entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i més endavant entre Sant Feliu i Cornellà de Llobregat. També va especialment plena l'autopista B23. Primer parlem d'aturades que arriben entre Molins de Rei i Sant Feliu, i més endavant entre la zona de Sant Just i gairebé la mateixa avinguda Diagonal. Autopista AP7, bàsicament la zona del Vallès, és la que presenta retencions, uns 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud. Acabem repassant algunes vies de l'extrem nord de Barcelona, bàsicament la C58, especialment carregada en sentit Barcelona, primer a la zona de Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Pel que fa al transport públic, ara mateix es troba interrompuda la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. I pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel a la línia Barcelona-Vallès, es troba aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I moment per a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia. Per fi ha arribat la fresca, Lluís Miquel?
6: Bon dia, Helena. Doncs sí, per fi. Tenim a hores d'ara les temperatures més baixes ben bé dels últims 4 mesos. I es nota molt, se sent aquesta clara clatellada de la temperatura. No tenim mínimes tropicals, no hi ha cap estació meteorològica a hores d'ara, ni al Rovell de l'Ou de Barcelona capital, on estiguem per sobre dels 20 graus, i de fet són la majoria de comarques entre els 12 i els 15 graus els valors en els quals ens trobem. Per tant, matí que és ben frescal, res a veure amb els últims dies, setmanes i mesos. També el matí està despertant ja tranquil. S'han acabat les tempestes. Ahir, més de 100 litres per metre quadrat a Ripoll. Gairebé 80 litres per metre quadrat al barri de Montbau de Barcelona capital. Doncs tot això és història, però ha quedat una mica d'humitat en forma també d'alguna boira que tenim a hores d'ara, bàsicament a la vall del Ter, també al nord de Barcelona. Una mica de mestral cap a l'Ebre, tramuntant a l'Empordà, i aquesta tarda tindrem una situació també tranquil·la. Puja mínimament la temperatura. Serà suau, serà càlida, però no pas desbocada, no passarem gaire calor. Aquesta tarda amb ventarrot de Garbí a la costa i amb algunes nuvolades que bàsicament es mouran a la capçalera del Fluvià i del Ter. Helena, el dia de la diada, demà, una situació molt tranquil·la, i qui vagi a fer activitats al ras al matí haurà de tornar a agafar fins i tot la jaqueteta. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa de tot plegat la Carina Bellvé.
7: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
8: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
7: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
2: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
9: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
10: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
11: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
2: I una reacció encara més sobre aquesta dimissió de Trapero. Des del sindicat Sap Fer Pol, el majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, demanen també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que ha hagut de gestionar moments molt complexos. Sobre el seu substitut, Ferran López creu que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
3: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
2: Us ho hem destacat també en titulars. Ahir les pluges, que havien de ser intenses en 5 comarques, van acabar sent més moderades del que indicaven els models inicials. Algunes de les restriccions es van aixecar abans del previst, però Protecció Civil defensa que hi havia una probabilitat elevada i que calia prevenir. En parlem tot seguit amb Xavier Marramon. Ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou.
12: Hola, molt bon dia.
2: Un cop ha passat l'episodi, quina valoració en feu des de Protecció Civil? Ha estat un cas de bona prevenció amb poca afectació? Un cas de previsió sobredimensionada? O és que van fallar, de fet, els mapes, els pronòstics, vaja?
12: Des de Protecció Civil hem donat per finalitzada l'alerta del Pla Inuncat aquest matí, perquè s'ha finalitzat aquests avisos d'intensitat de pluja que teníem del Servei Meteorològic de Catalunya i també hem finalitzat tots els avisos hidrològics que ens havia fet l'Agència Catalana de l'Aigua. No? Ha estat un episodi que hem tingut una intensitat molt local i molt focalitzada. S'han arribat a acumular uns 80 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses. Hem tingut zones on també s'ha produït episodis de forta intensitat, com el més elevat, que són uns 30 litres en 30 minuts a la quart. I en total hem tingut unes 450 trucades al 112 i uns 360 incidents. Inclús també s'han desviat, s'han cancel·lat diversos vols a l'aeroport, que hi ha un ser, una centena de vols cancel·lats a l'aeroport de Barcelona, i un centenar de serveis de bombers i 6 persones que han hagut d'estar ateses pel servei d'emergències mèdiques. Totes aquestes mesures també que vam haver d'adoptar davant aquesta previsió forta inicial que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya, no?, amb avisos vermells, es van mantenir fins a mig matí, aproximadament a mig matí vam aixecar el que eren les restriccions a la mobilitat, perquè ja es veia que no s'estaven produint aquestes afectacions tan importants que estaven previstes i aquesta intensitat de pluja tan forta que teníem amb la previsió inicial. I es van mantenir més aquelles que, per temes organitzatius, era difícil que es poguessin obrir abans del període indicat inicialment. Bueno, valorem que ha sigut un episodi que sí, ha tingut menys intensitat de la prevista inicialment. Les previsions meteorològiques ja tenen sempre aquesta incertesa i més avui en dia amb tot el canvi que tenim de la crisi climàtica, però vam poder adaptar, vam intentar adaptar al màxim possible totes aquestes mesures de protecció de la població que havíem fet inicialment per poder adaptar-nos a aquest canvi en la situació meteorològica.
2: Senyor Marc Ramon, l'ús de l'ES Alert, suposo que no li passa per alt, ha tornat a generar polèmica. Alguns experts apunten fins i tot que s'ha utilitzat amb poc criteri, que és impossible, li diuen a les administracions, que intentin donar resposta a totes les emergències i que tampoc no es pot infantilitzar els ciutadans. Caldria ajustar els llindars d'activació i, en tot cas, què hi dieu des de Protecció Civil a aquestes queixes o aquestes possibles crítiques, no només dels experts, sinó fins i tot de la mateixa ciutadania?
12: La regulació de l'enviament dels missatges de les alertes als mòbils està a través del Pla INCAT. El Pla INCAT és el que ens indica que quan tenim situacions de meteorològiques on tenim avisos vermells, de 5 sobre 6 o de 6 sobre 6, és quan hem de fer aquests avisos a la població i que hem d'aplicar mesures de protecció a la població, ja que ens indiquen que amb una elevada probabilitat es poden produir fenòmens amb intensitat de pluja que poden provocar danys personals i danys materials greus. No? Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
2: Xavier Marc Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, li agraïm un dia més que ens hagi atès. Que tingueu un bon dia. Gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: I una última hora ara en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Broggi, a Sant Joan d'Espí. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: El CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp amb fins a 160.000 membres promovien intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Malgrat, però, totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació de Lamont Carvajal.
13: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
14: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
15: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
16: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
13: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
17: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. evidentemente absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
13: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club graciec.
2: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre. Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes: Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
2: Més coses, el jutge ha decretat llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa la matinada de l'1 de setembre. Aquestes detencions se sumen a les altres dues que hi va haver l'endemà del crim, dos joves de 15 i 16 anys que compleixen mesura judicial d'internament en règim tancat. D'altra banda, prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar aquest dimecres a Manresa, convocades pel col·lectiu Manresa diu prou. Durant l'acte s'ha fet un minut de silenci i s'ha llegit un manifest per reclamar més seguretat i convivència. La mortalitat per suïcidi es redueix a Catalunya per tercer any consecutiu. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2025 es van registrar 556 defuncions per suïcidi entre residents a Catalunya. Això significa una taxa de 7,7 morts per cada 100.000 habitants, un 17% menys que el 2022, quan va arribar a 9,3. Una evolució que coincideix amb el desplegament des del 2021 del primer Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Malgrat tot, els suïcidis s'incrementen en alguns grups d'edat, especialment en dones d'entre 40 i 59 anys i homes d'entre 55 i 74. Les dades també revelen que més persones demanen ajuda abans d'una temptativa. Avui, justament, es commemora el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. Canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que Tarragona diu adeu al lloguer de patinets elèctrics compartits a la ciutat. Aquest cap de setmana ha expirat la concessió de 3 anys que tenia l'empresa adjudicatària i l'Ajuntament ha decidit no renovar-la. El motiu són els nombrosos incompliments per part de la companyia i que la Guàrdia Urbana detalla en un informe elaborat aquest mes de juny passat. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
18: Entre les principals infraccions destaquen l'estacionament fora de les zones habilitades, el mal ús dels vehicles, no respectar les normes viàries, circular per llocs no permesos i no portar casc. De fet, el consistori destaca que totes aquestes il·legalitats es disparen amb els patinets de lloguer. Tot plegat ha suposat que l'equip de govern hagi de reordenar les zones d'aparcament i això suposarà una bona notícia pels motoristes, que guanyaran fins a 15 espais per estacionar.
19: Per una part, el que són els scraps, això es mantindran perquè són de l'Ajuntament i s'utilitzaran en un principi igual per bicicletes, però els espais que són d'horitzontals, de pintura horitzontal reservada per ells, uns se reservaran també per bicicletes i els altres els transformarem en places d'aparcament de motos.
18: Des de la plaça de la Font es comprometen a apostar per la mobilitat sostenible i destaquen que les bicicletes de lloguer sí que funcionen. Això sí, no renovar el contracte implica que les bicis que hi ha ara mateix desapareixeran dels carrers perquè són de la mateixa companyia. En aquest sentit, l'equip de govern confirma que estudia treure una nova licitació o municipalitzar el servei.

0: golejada del Barça a la Champions va superar el Feyenoord per 5-1 en un partit que va dominar des de l'inici. Tot i la intensa pluja que va caure sobre el terreny de joc, Rafinha va obrir la llauna ben aviat, al minut 3. Adeyemi, encara al primer temps, va ampliar diferències. A la represa, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús van completar la maneta de gols, la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
1: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
0: La golejada situa el Barça segon a la classificació, per darrere del vigent campió, el PSG. L'equip francès va estrenar-se també amb una plàcida victòria per 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava, amb un hat-trick de l'exblaugrana Ferran Torres. La primera jornada es completarà avui amb 6 partits més. La segona, que jugarà d'aquí a un mes, enfrontarà els blaugranes amb el Galatasaray turc. I el Barça s'ha estrenat també a la Champions d'handbol, en aquest cas, amb una còmoda victòria sobre l'Horus danès per 39-28. En el capítol golejador, Dick Amem, amb 7 dianes, va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava a la competició amb els blaugranes, va destacar amb un total de 21 aturades.
2: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me he imaginado este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder jugar el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.

0: de música viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural. Non Concerto, que obrirà la 38a edició del Mercat el proper dimecres, una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectacles als concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa o Quimi Portet. Ens ho amplia el David Navarro.
1: L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
1: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Keral Laoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Interior emmarca la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Això ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a futura comissària en cap dels Mossos i primera dona que ocupa un alt càrrec dins del cos. La renúncia de Trapero, aposta personal del president de la Generalitat, arriba a mig mandat i els socis d'investidura n'han celebrat el pas al costat. De fet, ja n'havien demanat la dimissió per les infiltracions policials en assemblees de mestres. Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, s'ha mostrat sorpresa per la notícia, però confia en una bona gestió per part dels relleus designats. N'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no? Doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Malgrat que l'episodi s'ha saldat sense incidències importants, l'ENS alerta que és meteorològica, en meteorologia, ho diem bé, es treballa amb probabilitats amb un marge d'error. Xavier Marramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, ha tornat a justificar l'aplicació del protocol des del Notícies en xarxa.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures de protecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: El CNI, la Guàrdia Civil, van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats. La Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. El jutge decreta llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als dos menors de 16 anys detinguts dimarts per l'apunyalament mortal d'un veí de Manresa. Prop d'un miler de persones s'han tornat a concentrar en les darreres hores i han reclamat més seguretat i convivència. Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya en una celebració marcada enguany per l'aplicació de l'amnistia i l'auge de l'extrema dreta. El president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, confia en un nou punt d'inflexió al carrer en aquesta convocatòria. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre.
1: Dels esports destaquem que el Barça s'ha estrenat a la Champions amb una golejada per 5-1 sobre el Feyenoord. Un doblet de Rafinha i les dianes d'Adeyemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús completen un nou triomf dels Blaugrana. És la quarta maneta en els 5 partits oficials disputats fins ara. Demà és dia festiu, la Diada, així que avui us avancem les novetats que arriben a la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena a la gran pantalla Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, La Semilla, que explica la distància d'una dona respecte del nadó que acaba de tenir. I Forastera, és una història de fantasmes intimista.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Interior situa la dimissió sobtada de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos d'Esquadra en una decisió estrictament personal i evita valorar possibles discrepàncies de criteri amb la conselleria. Així ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com la primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos davant la jubilació de Miquel Esquius. Ens n'informa la Carina Bellvé.
5: Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
5: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia abans d'acabar la legislatura davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. Trapero tornarà a la seva feina anterior a la Comissaria d'Inspecció i Avaluació. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona i l'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del major Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament. De fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major, que va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials en les assemblees de mestres abans de l'estiu.
7: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
8: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
9: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: I una reacció més encara sobre la dimissió de Trapero, la del sindicat Sap Fer Pol, majoritari dins dels Mossos d'Esquadra, que demana també que no es facin especulacions sobre els motius de la seva marxa. Des del sindicat agraeixen la tasca que ha fet dins de la policia catalana i reconeixen que Trapero ha hagut de gestionar moments molt complexes. Sobre el seu substitut, Ferran López, creuen que és una decisió encertada. Ho ha dit la seva portaveu, Imma Viudes, fa uns minuts al Notícies en Xarxa.
2: Per nosaltres no hauria de canviar res. El senyor Ferran López ja va demostrar en el seu moment, no?, doncs poder tenir aquesta capacitat de gestió que necessitava el cos i donar la calma que necessitava en aquell moment. I, per tant, nosaltres creiem i esperem que es continuï treballant amb el mateix tarannà que va tenir amb nosaltres l'anterior director general, el senyor Trapero.
1: Protecció Civil defensa les restriccions d'aquest dimecres per la previsió de fortes tempestes a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. L'alta probabilitat de pluges intenses van portar el govern a enviar un es alert amb la suspensió de classes que no es van reprendre en tot el dia. Durant el matí van descarregar tempestes localment intenses, però sense assolir la magnitud que s'havia previst. Ja al migdia, quan els aiguats havien passat de llarg, es va enviar un nou avís als telèfons mòbils per recuperar l'activitat sanitària no urgent i aixecar les restriccions de mobilitat. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha defensat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la necessitat d'enviar els es alerts a la població afectada perquè s'estaven seguint els protocols establerts.
3: Nosaltres creiem que s'han aplicat aquests protocols, s'han fet aquests enviaments, que la previsió meteorològica sempre té aquesta part d'incertesa que fa que no sabem del cert si realment es produirà o no es produirà el fenomen, però que quan tenim aquests avisos amb una alta probabilitat, cal fer l'ús dels sistemes d'alert per informar la població perquè estigui preparada, perquè sàpiga quines són les mesures d'autoprotecció que ha de dur a terme i quines són les restriccions o les activitats que no s'han de desenvolupar.
1: I afegim una última hora en l'àmbit dels successos. Un home de 78 anys ha resultat ferit crític en l'incendi d'un habitatge a Tremp, al Pallars Jussà. Ha ingressat a l'Hospital Moisès Broggi a Sant Joan d'Espí. Una segona persona ha estat traslladada a l'Hospital de Tremp en estat lleu. Les flames han afectat principalment la cuina de l'immoble.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Per arribar a 9:15 del matí, el CNI i la Guàrdia Civil van advertir el govern espanyol i el Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats, que contrasten clarament amb la primera versió que va donar el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va negar sobre cap avís dels fets que van acabar amb morts i l'entrada de desenes de migrants. Entre els documents difosos n'hi ha un del CNI alertant Rabat que diversos grups de Facebook i de WhatsApp, amb fins a 160.000 membres, promovien intents d'accés a la ciutat per mar, però també a través de la tanca. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil proposava un reforç del Servei Marítim Provincial de Ceuta. Però, malgrat totes les informacions, la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi, un extrem que el mateix CNI ha admès. De la seva banda, el PP i Vox acusen el president espanyol Pedro Sánchez de dependre del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant aquesta crisi de Ceuta. Sánchez respon a les crítiques assegurant que no té amo. Ha estat en la primera sessió de control al govern espanyol d'aquest curs polític al Congrés de Diputats. És una informació ara de Lamont Carvajal.
10: Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han parlat de Ceuta per acusar el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc, i el president Sánchez ho ha negat.
11: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre.
12: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat.
13: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
10: D'altra banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que s'han expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
14: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
10: Pel que fa al cas del seguidor del Club Esportiu Europa, Alcorcón, Marlaska ha dit que les seves dades són molt diferents a les denunciades pel club gracienc.
1: Estem a la vigília de la diada de l'11 de setembre i Catalunya hi arriba pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol en una manifestació descentralitzada a tres bandes, Barcelona, Girona i Amposta. Josep Vila, president de l'ANC, espera que la jornada demà marqui un nou punt d'inflexió per rellançar l'independentisme. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
4: Què n'esperem de la diada? N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellançat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: I a Sabadell, la formació política assembleària i d'esquerres La Crida demana l'expulsió i l'obertura d'un expedient intern per la gent que va clavar un cop de colze a un jove Sabadell aquest dilluns durant la darrera nit de Festa Major. També es demana responsabilitat al govern municipal, que assegura que revisarà el cas a fons. Ens en dona més detalls el Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
15: La Crida per Sabadell demana actuar amb contundència davant les proves evidents mostrades en vídeo en l'actuació d'un policia municipal contra un jove a la ciutat de Sabadell. Els fets van ocórrer dilluns al final de la Festa Major de la capital vallesana, quan un agent suposadament va agredir un jove per posteriorment detenir-lo. La Crida ha demanat la màxima celeritat davant uns fets que considera inacceptables, considerant l'actuació policial com a desproporcionada i que no té cap mena de justificació. La formació exigeix a l'equip de govern que analitzi en profunditat els fets i que prengui i les decisions oportunes. En aquest moment, la Crida s'ha posat a disposició del jove i de la seva família i ha demanat suspendre immediatament l'agent implicat i l'obertura d'un expedient intern.
16: Es parla de context, no sé exactament quin context necessiten, perquè ells el tenen, no saben perfectament què és el que ha passat, no? Que nosaltres el que demanem, que s'aclareixin aquests fets, que s'assumeixin responsabilitats i que puguem garantir que la policia municipal de Sabadell no actua amb impunitat.
15: Al seu torn, l'equip de govern ha reclamat que en un vídeo de 30 segons no es pot entendre tota una actuació policial i ha demanat no descontextualitzar la situació. El govern de Marta Ferrés ha assegurat que s'estan analitzant els fets amb rigor i amb tota la informació disponible. També ha volgut reconèixer la tasca exemplar duta a terme per la policia municipal durant la Festa Major.
1: Problemes un dia més a Rodalies. Des de primera hora no circulen trens entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable que provoca incidències en els sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Això afecta la línia de Rodalies R3. La companyia ha recordat que els usuaris d'aquesta línia poden fer en tren el trajecte entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig i allà fer ús del servei de bus que funciona des de fa mesos amb motiu de les obres d'aquesta línia, la R3, i que connecta Barcelona amb Vic. A banda, s'ha establert un servei complementari de bus entre la Garriga i Puigcerdà. Precisament, Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu ferroviari de Rodalies un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Ens en dona més detalls en Lluís Mata.
17: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
18: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
17: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
1: I encara més incidències, en aquest cas, afecten els ferrocarrils de la Generalitat i, en concret, el servei de la línia R6, la línia Llobregat-Anoia, que està interromput entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un senglar. En paral·lel, a la línia Barcelona-Vallès es troba també aturat el funicular de Vallvidrera. La companyia, però, ha habilitat un servei de transport alternatiu per carretera. I aquest cap de setmana arriba a Girona el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, on s'hi trobaran líders indígenes, científics i investigadors internacionals per debatre sobre l'ús d'aquesta substància i el coneixement científic i ancestral. Una trobada que plegarà 1.700 participants. Ens ho amplia en Marc Guibas, de Televisió de Girona.
19: L'ayahuasca és una beguda tradicional elaborada amb plantes de la selva amazònica. En els últims anys, la planta s'ha concebut com una droga a Occident i els pobles indígenes consideren que és una medicina fonamental en la seva existència i el seu coneixement ancestral.
20: Tenemos más de 120 pueblos indígenas de origen que tienen esta planta, esta medicina, de alguna manera. La ayahuasca no es apenas una planta o una bebida. Ayahuasca es todo un mundo de relación de saberes.
19: En total seran 1.700 participants els que es reuniran a Girona. Es debatrà tant del lideratge indígena, salut integrativa, ètica i seguretat, reducció de riscos i cultura i propostes musicals. Així doncs, un cap de setmana inusual a Girona, que acollirà el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, una trobada històrica a la ciutat.
1: Deu minuts per arribar a les 9 en punt del matí. És temps de Cristina Álvarez, és temps dels esports. Cristina, molt bon dia.
21: Bon dia.
1: Els culers que no caben a la camisa de contents després d'aquesta estrena amb golejada del Barça a la Champions.
21: Sí, va superar per 5-1 el Feyenoord en un partit que va dominar de dalt a baix. Malgrat la intensa pluja que va caure els primers minuts al Camp Nou, Rafinha va avançar els blaugranes ben d'hora al minut 3 i poc després Adeyemi va ampliar diferències. Ja a la represa van completar el marcador, de nou Rafinha, Lamine Yamal de falta i Gabriel Jesús per arribar a la maneta de gols, que és la quarta en 5 partits. La diana dels neerlandesos la va marcar Stein. Rodri destaca el bon moment de l'equip.
22: Hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, en intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions.
21: El Barça és segon a la classificació de la Champions, només superat pel PSG, el vigent campió, que es va estrenar amb una golejada més àmplia encara, 6-1 sobre l'Slovan de Bratislava i amb un hat-trick de l'ex-blaugrana Ferran Torres. Avui es completa la primera jornada amb 6 partits més, la segona es disputarà d'aquí un mes. Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè ha començat la Lliga Catalana i ho ha fet amb victòries del Manresa i també del Lleida. En aquesta primera jornada de la competició que es disputa a Tarragona, els vegencs van superar el Morabanc Andorra per 83-74. Els de Gerard Encuentra, per la seva banda, van imposar-se a la penya per 89-84. I avui, segona jornada, debut del Barça contra l'Andorra i duel entre el Girona i el Lleida a partir de les 6 de la tarda. Els de Moncho Fernández afronten el primer títol oficial de la temporada encara lluny del seu millor estat de forma. És una informació de Bru Ortega, de Televisió de Girona.
23: Fa 30 anys, Girona va celebrar per primera vegada un títol entre els grans del bàsquet català. Era l'1 de setembre de 1996 al Nou Congost de Manresa i calia arribar fins a l'últim segon per

0: estem una mica lluny d'on volem arribar.
1: Amb una plantilla renovada i la incorporació d'última hora del base lituà Dominikas Stenionis, afronta el primer examen competitiu de debò d'una temporada carregada de reptes amb la primera participació europea de la seva història.
2: I el Barça s'ha estrenat a la Champions d'handbol guanyant sobre l'Horus danès per 39 a 28. Dicamem amb 7 dianes va ser el més encertat, mentre que el porter Sergei Hernández, que debutava la competició amb els blaugranes, va fer 21 aturades.
3: Ha sido un sueño, ¿no?, debutar aquí en el Palau con la camiseta del Barça y más pues de esta manera. La verdad que estoy muy feliz y muy orgulloso de todo el equipo, del esfuerzo. Llevo muchos años entrenando para poder tener esta oportunidad y no me imaginaba este debut, pero sí que venía con mucha ambición y hambre de poder hacer un partido, el primer partido en el Palau así y darle a la afición la confianza.
2: Comença amb un peu al Barça el camí per revalidar el títol.
4: Gràcies, Cristina. Bona diada i bon cap de setmana.
2: Que vagi bé. Fins dilluns.
4: I nosaltres ens anem al cinema per seguir les estrenes i ho fem acompanyades del David Navarro.
5: ¡Alicia! ¡Que nos vemos ya!
6: No venga de aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
7: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha allà.
8: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
9: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
10: Avui és dimecres 9 de setembre de 2026 i tal dia com avui, però del 1988...
9: Jo naixia.
10: Jo no. Un grup de cardedeuencs organitzava una competició de paravent a Catalunya, concretament a Centelles.
9: I qui no va saber-ho mai, Susanna?
10: Doncs mira, ni Santa Felícia, que va morir assassina del segle XII, ni la persona anònima que es va inventar el següent refrany. Per la Mare de Déu de setembre, els raïms són bons per vendre.
9: Quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 675è Infopodcast Cardedeu.
10: I avui, com a cada dimecres, tenim la secció Si el negoci no és local, anar-hi mai no cal.
9: I avui tenim gent bonica d'una parada del mercat.
11: Soc la Tània, de la cooperativa Catzarola. Estem ubicades al Mercat Municipal de Cardedeu i ens dediquem, doncs, a cuinar menjar per endur, d'origen 100% vegetal, i la nostra especialitat són els pans sense gluten.
10: Home, meravellós el Catzarola, sobretot per tota la gent vegetariana, vegana i vegetariana.
9: Doncs sí, i una cosa que no han dit, i és espectacular, les galetes. Oh, ja fa alguns anys que les fan. Quines galetes, quines galetes! Mira, nosaltres d'aquí no massa marxarem en camper i ens endurem unes d'aquestes galetes per esmorzar.
10: Mm.
9: Va, i ara, paraula d'àvia. I avui, la frase feta següent. A ulls clucs!
10: Que vol dir fer quelcom amb facilitat, fer quelcom sense cap esforç. I perquè pugueu fer l'hort a ulls clucs, Enric, il·lumina'ns.
12: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
9: Maria! Alerta meitada, alerta per navegants. Avui possiblement tindrem pedregades, així que recolliu, protegiu i estigueu molt alertes. Avui toca preparar l'hort pel que vindrà.
10: Ostres, doncs si ho diem a aquesta hora del matí, potser la gent ja no té temps de preparar-ho, eh?
9: Sí, què hi ha més important que fer l'hort?
10: Anar a treballar. No és més important, però s'ha de fer, malauradament.
9: Us dona menjar igual, però l'altre és més gratificant.
10: Va, i comencem notícies, però seguim amb el mateix tema, no? Amb el temps.
9: Doncs sí, és que tindrem un dia molt complicat i fins i tot perillós. Alerta aquí, eh? Fora bromes. I és que si per la matinada ja hem tingut les primeres gotes, ara mateix ens arriba la traca forta, la primera gran traca forta de les tempestes. Esperant que fos pel migdia, però no. Serà ja ara. Si ho esteu escoltant, ja està començant a ploure. I de cara al migdia, segona traca molt important del dia. Serà perillós, avisem, hi haurà molta precipitació, moltes tempestes, ventades, i dèiem alerta perquè estem en perill alt, en comarques colindants com el Vallès Occidental, amb el màxim perill possible, el perill molt alt, així que vigileu rieres, eviteu zones boscoses. Ah, i si teniu torretes als balcons poc fermes, retireu-les.
10: I atenció a totes les cardedeuenques que hagin de sortir del Vallès Oriental o Vallès Occidental, perquè sí, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Garraf i el mateix Vallès Occidental
9: i fa molt bon vi.
10: Són les comarques que estan en alerta. Per tant, si us heu desplaçat al nostre meravellós poble per anar a alguna d'aquestes comarques, vigileu,
9: no
10: si us
9: feu.
10: Plau. No us moveu de casa.
9: Exacte.
10: I passem a la següent notícia, i és que tenim a les usuàries del Gym 10 ben emprenyades, perquè sembla que les millores no han agradat a tothom.
9: Doncs sembla que tenen els seus detractors, aquestes millores, i és que apunten a les usuàries que l'augment de l'espai per la sala de màquines s'ha fet en detriment de la sala d'activitats dirigides, que ja abans diuen que estava absolutament obsoleta.

0: per la redundància i pel que fa a les màquines en si, i hi ha usuaris que han posat de manifest per les xarxes que no s'han ni canviat. I amb això arribem al No pots estar avorrit, Galifar 10, en un poble com Cardedeu. I avui, Susanna, què tenim?
1: Doncs mira, avui tenim el rap. Avui tenim tertúlia literària a la Biblioteca Marc de Vilalba amb el Fantasma i la Senyora Muir.
0: D'aquí.
1: De R.A. Dic, sessió dinamitzada per Raimon Portell. Feina feta, País arreglat i Cardedeu despert.
0: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
1: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
0: Salut i poble, consumit de proximitat,
1: sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

Són les 9. Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: És dijous 10 de setembre del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17 ens hem despertat amb notícies que no us sorprendran massa, i és que s'ha tallat de nou la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable de coure i ha posat a la línia a disposició dels passatgers un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. Al llarg del programa us anirem actualitzant amb novetats sobre la xarxa ferroviària. Després d'aquest apunt, us expliquem que a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment de l'entrevista on la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, parlarà amb la regidora de Cultura de Sant Feliu de Codines, la Caral Vinyals, per parlar sobre les novetats de la Festa Major d'aquest any. Després, a 9:45, serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i avui acabarem el programa parlant sobre gastronomia amb la secció de la Foc Lent, on l'Enric Rubio, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, parlarà amb en Carles Díaz, director de l'empresa Bolet Ben Fet. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. Després de l'onada de calor d'aquest setembre, que ha deixat registres històrics i temperatures de més de 40 graus a Osona i a Lluçanès, el temps canvia. Arriben les tempestes que poden afectar alguns punts del territori durant els pròxims dies. Andreu Jiménez.
1: Segurament ahir al matí vau poder notar un gir en les temperatures, en concret una baixada de gairebé 10 graus que van acompanyada de pluges intenses a diversos punts del territori. Un canvi de temps que de moment deixa enrere la forta calor d'aquests mesos d'estiu. Ho explica l'observador meteorològic Manel Dot.
2: I vi que ha estat de 19 graus, el vespre serà bastant més, menys, bastant menys. I fins i tot, bueno, hi ha ruixats i tempestes, ara mateix mirava que a poca banda del Penys passen ja dels 40 litres, són fenòmens molt locals que et deixen molta aigua en un cantó i al costat no farà res. Regarà tota la comarca, que és el que toca, i sobretot notarem les temperatures. Les temperatures demà matí, per exemple, si ens anem a l'alçada de Ripoll, poden estar 4 graus de mínima.
1: Però la baixada de temperatures podria ser temporal. El meteoròleg Manel Dot no descarta que els termòmetres tornin a pujar lleugerament a partir de la setmana vinent.
2: Els pròxims dies la tendència és a remuntar una mica la temperatura, però les màximes, per exemple, avui no crec que passem de 23 graus. Els pròxims dies se'n van pujant ja cap a 26, 27, se'n van pujant esglaonadament, i el que és el cap de setmana, el diumenge ja pujava, que s'enfilava cap als 30, i sembla que dilluns sí que marcava 32, 33 graus, però no serà el que ha estat fins ara.
1: I és que la circulació d'aire càlid procedent del sud ha fet que al llarg de l'any les temperatures s'hagin mantingut molt per sobre del que és habitual.
2: Això abans no passava tant, havia passat alguns dies, però no el que ha fet aquest mes d'agost i aquest mes de setembre. Ja està fent aquest mes de setembre. Un mes de setembre arribar a 40 graus no s'havia arribat mai.
1: Una calor que aquest setembre ha deixat registres especialment elevats. La màxima històrica era de 36,4 graus registrada l'any 1916. Aquest any, però, s'han assolit els 39,1 graus i en alguns punts d'Osona s'han superat els 40, com a Calldetenes, Corpulost o Santa Eugènia de Berga.
0: I fa justament un any, l'embassament de Sau registrava un 57,72% de la seva capacitat, mentre que ara el volum ha incrementat fins al 73,26%. És gairebé un 20% més, Andreu.
1: De fet, és el millor mes de setembre en 6 anys en tots els pantans de les conques internes. En contraposició, també ha estat l'estiu més càlid que s'havia registrat mai a Catalunya. La temperatura ha incrementat 3 graus de mitjana a bona part del territori, com és el cas de la Plana de Vic, que fins i tot ha experimentat un augment de la temperatura de 4 graus. Amb aquestes dades, la conclusió que se'n podria extreure és que els embassaments estan més buits, però tot el contrari. Aquesta és l'explicació de Manel Dot.
2: Per sort nostre, a principis d'any, doncs, va ploure molt, no? Sobretot que anem al mes de març, i els embassaments estan encara plens. A Susqueda està un 80, crec que és un 84%, i el que és Sau està un 72%. I això, bueno, aquestes dades, doncs, és molt, perquè generalment el mes que es gasta més és el juliol i agost, i tenir aquestes reserves d'aigua, doncs, vol dir que l'estat de les precipitacions està bo. L'única caseta és la sequera que hem tingut aquests últims dies, no? Els últims mesos.
1: La sequera va tenir el punt més crític durant el 2023, quan la capacitat del desembassament se situava al 23% en aquestes mateixes dates. La situació, gràcies a les pluges de principi d'any, s'ha revertit considerablement. Sigui com sigui, el pantà de Sau ha tornat a lluir la seva imatge habitual, aquest estiu amb el pic del campanar de l'església de Sant Romà sobresortint dins de l'aigua. Per aquesta tardor, si plou tal com marca la previsió meteorològica, sembla que la imatge no canviarà massa.
0: L'Ajuntament de Sant Joan fa millores a l'escola Mestre Andreu i continua insistint en el trasllat de l'infantil i primària a la Coromina del Bac i Sang Muntades des de la veu de Sant Joan.
3: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha rebut una subvenció del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat valorada en un import de 59.300 euros amb l'IVA inclòs que pertany al programa per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics. Uns treballs que es faran durant els primers dies d'activitat lectiva del curs 2026-2027 i que s'acabaran en les pròximes setmanes. L'alcalde Ramon Roquer explica quins són els objectius de les obres.
4: Bàsicament dues actuacions, una per la millora dels accessos des del pati i l'altra, que és la part grossa, amb la cuina. La cuina i fem tot tipus d'actuacions que van molt lligades a l'auditoria que van passar fa molt poc sobre la pròpia cuina i pretenem resoldre totes aquelles deficiències que aquesta auditoria va acabar doncs, dient. No?
3: A l'interior de l'edifici també es farà una renovació del paviment, dels falsos sostres, la pintura i els revestiments de la cuina, la substitució d'elements de mobiliari i fusteria, la renovació dels lavabos i la millora funcional del vestidor destinat al personal de monitoratge. I a l'exterior s'executarà una nova solera i un itinerari pavimentat de formigó que connectarà amb les rampes existents. Això permetrà regularitzar els desnivells actuals i disposar d'un recorregut més accessible, continu i segur. També renovaran les portes d'accés posterior. En definitiva, tot es fa per millorar les condicions d'higiene, conservació i funcionalitat dels espais de servei de l'escola, així com facilitar l'accés a l'edifici a les persones amb mobilitat reduïda. El que detalla que s'han fet diverses inversions els darrers anys.
4: Ens correspon tenir aquest edifici en les millors condicions i, de fet, sempre ha sigut així. No fa bastants anys es va fer doncs, tota la façana i s'han estat fent millores constant, ja siguin, per exemple, amb la caldera, recordo que no fa bastants anys es va posar nova. Amb l'ajuda de l'AFA, doncs, es va renovar tota la maquinària de la cuina.
3: Paral·lelament, l'Ajuntament continua insistint en el trasllat de l'infantil i la primària a la Coromina del Bac, juntament amb la secundària.
0: I la Fundació Impulsa busca nous mentors voluntaris a Catalunya Central per aquest curs. Precisament el Moianès és un dels territoris on té més presència. El seu objectiu és donar suport als joves amb risc d'exclusió social, becant-los per fer cursos de formació professional. Laia de Déu, una codinenca.
5: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa al Moianès.
6: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
5: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa, persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Padrisa és una mentora de Castellterçol.
7: Home, una mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt però també rep molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? I continuant el món educatiu, aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no?
5: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos, i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes, entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
0: I més de 6.700 alumnes han començat aquest dimarts el curs escolar a Vic, però més enllà de les aules, l'Ajuntament posa enguany el focus en els més petits, els infants de 0 a 3 anys, Andreu.
1: La novetat és que l'espai familiar surt al carrer i s'apropa a les famílies. Un tricicle carregat de material educatiu permetrà portar aquest servei a les escoles i més endavant també als parcs de la ciutat. La directora de l'espai, Marta Casellas, en fa èmfasi.
8: És que és un tricicle que porta material, educatiu de qualitat, com podeu també comprovar aquí, que porta material que ens permet muntar espais tant a l'interior com a l'exterior dels espais, on l'infant doncs pugui jugar, pugui relacionar-se amb els seus iguals, que possiblement seran companys d'aula quan comenci l'escolarització, i també ens permet doncs ja incorporar doncs rutines, estar en contacte amb la llengua.
1: L'objectiu és arribar especialment a les famílies que encara no han tingut contacte amb cap servei educatiu abans d'I3.
8: Crec que s'ha anat consolidant doncs ja com un servei per moltes famílies que no porten els infants a les seves escoles bressol. Hi ha un 52% que avui encara hi ha famílies doncs que en aquesta primera etapa doncs arriben a I3 sense haver estat en contacte amb cap servei educatiu de la ciutat, no?
1: La iniciativa ja es va aprovar el curs passat en 7 escoles i amb una cinquantena de famílies. Ara s'estendrà durant tot el curs amb la voluntat d'arribar a més infants i fer més fàcil la seva entrada a l'escola. Un acompanyament que també es tradueix en ajuts econòmics per facilitar la participació dels infants en activitats educatives i de lleure. El curs passat, més de 2.000 infants es van beneficiar d'aquests ajuts i una família amb 3 fills pot arribar a rebre fins a 700 euros. La regidora de Benestar i Família, Núria Homs, ho explica.
9: Vam donar els ajuts a l'anticipada i aquestes famílies, la gran majoria, quan dic la gran majoria vol dir que només al voltant de 30, no han justificat correctament els imports. Val? Estem parlant de que una família amb 3 fills pot arribar a rebre 700 euros.
1: També es mantenen les tarificacions socials a les escoles bressol i a l'escola de música per evitar que el preu sigui una barrera d'accés. Pel que fa als casals d'estiu, gairebé 170 infants han rebut ajuts municipals. Però hi ha una dada que ha sorprès especialment a l'Ajuntament. El 63% de les sol·licituds han estat denegades perquè les famílies no complien el requisit d'estar treballant. Una dada que, asseguren, els obliga a reflexionar sobre com acompanyar aquestes famílies i facilitar també la conciliació entre la vida laboral i familiar.
0: Ripoll vota en contra de l'estudi de costos de residus i altres municipis es queixen d'incivisme amb les deixalles, Isaac.
3: El Consell d'Alcaldies de dimarts es va votar la proposta d'estudi dels costos del manteniment de l'abocador clausurat Ripollès 3 i del tractament i recollida de deixalles per al 2027. Una iniciativa que va rebre llum verda del plenari, però amb el vot en contra de l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. El motiu és que el seu govern, tot i votar positivament l'estudi de costos l'any passat, no va poder aprovar les ordenances fiscals pel 2026, en rebre només l'abstenció de Junts i el vot contrari de la resta de l'oposició. Això ha generat un dèficit de 150.000 euros a l'Ajuntament que no els deixa repercutir i l'estudi amb els contribuents. Abans, la gerent i cap de l'àrea de territori, Elisabet Muntades, havia lloat l'augment de la taxa de reciclatge de Can de Bànol, que va tancar els contenidors de rebuig orgànic al juny i que havia augmentat 10 punts percentuals fins al 45%. També de Sant Joan de les Abadeses, que s'enfilava fins al 79%. Una millora que no convencia Orriols.
10: Celebrem que augmentin tant la seva taxa de reciclatge, però volem denunciar des d'aquí que hi ha vilatans de Can de Bànol i vilatans de Sant Joan de les Abadeses que venen a abocar les deixalles a Ripoll. Per tant, és molt fàcil, suposo, també augmentar el reciclatge quan després doncs s'utilitzen els contenidors de Ripoll per abocar-hi tota mena de brossa, i a més doncs tenim denúncies de particulars de veïns, vull dir, ho sabem segur, hi ha regidors que ho han constatat esperant-se al polígon i veient l'allau de cotxes que venien d'aquests municipis i dipositaven deixalles als mateixos contenidors.
3: Amb tot, Muntades deia que no havien augmentat les tones de residus a Ripoll fent la comparació amb el juliol de l'any passat. De totes maneres, els pobles com Campelles, que han quedat envoltats de viles que han tancat els contenidors, Ribes i Can de Bànol, sí que han notat un empitjorament de la taxa. Sentim a l'alcaldessa de Campelles, Judit Cornellà.
11: Els ajuntaments que ens trobem al mig de zones que estan tancades, en aquest cas a la Nacional només hi ha Campelles, hi ha el polígon i baixa de Ribes i després tampoc ho poden llançar a Can de Bànol, hem de fer recollides extraordinàries en determinades zones, perquè evidentment tenim des de runa fins a taules, cadires, mobles, mantells de restaurants, caixes d'embalums de restaurants.
3: L'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, Ramon Roquer, de més, va assegurar que el 79% de reciclatge no és gratuït, ja que paguen un dels serveis més cars del Ripollès, i va detallar-lo.
12: No tenim bosses en les àrees tancades, però no les tenim perquè les obrim i perquè posem multes de 80 euros. I el servei és car, és a dir, les recollides extraordinàries, que la brigada faci una feina extraordinària. Jo simplement m'ho volia dir perquè, no sé, finalment Europa ja fa molts anys que va avisar, hi havia altres sistemes com el de recollida porta a porta, que la comarca no va voler ni valorar. Es va optar per contenidors tancats, bueno, fer-ho a poc, jo sempre he pensat que era una mort, una agonia llarga.
3: També va advertir que les càmeres de videovigilància no serveixen per a res, perquè són il·legals i han hagut de retirar sancions, a més de dir que destinen en exclusiva una persona de l'àrea de medi ambient a analitzar la base de dades de les targetes i dels contenidors amb xip. Una intervenció que va generar certa fricció en Cornellà, però que no va anar més.
0: La persona més gran del poble, Àngel Aguilar, de 99 anys, i la més jove, en Roc, un nen de 4 mesos, van ser els encarregats d'inaugurar ahir a la tarda les noves dependències de l'Ajuntament de Viladrau.
1: En el marc del dia gran de la Festa Major, el de Santarola, Viladrau va inaugurar aquest dimarts oficialment la nova seu de l'Ajuntament, encara que ja funciona com a tal des de finals de maig a l'edifici de les Escoles Velles que s'ha rehabilitat. Tot plegat és fruit del resultat d'un procés participatiu i una consulta que es va fer l'octubre del 2023. En parla la seva alcaldessa, Margarida Feliu.
13: Vam fer una convocatòria, una consulta popular, perquè hi havia diferents visions sobre on havia d'haver-hi la Casa del Poble, on havia d'haver-hi l'Ajuntament. Llavors la gent que va anar a votar, més del 80%, va dir volem que l'Ajuntament sigui en aquest edifici de la Rotonda, que és l'edifici que el doctor Carulla va donar un espai, no va fer l'edifici en aquest cas, però va donar un espai al poble perquè hi haguessin les escoles i l'Ajuntament. Llavors estàvem ara de manera provisional a l'Espai Montseny, hi havia dues possibilitats i la gent va decidir que fos aquí.
1: A principis de l'any passat ja va entrar en funcionament el consultori en aquest espai i ara hi ha els serveis socials i el jutjat de pau a la planta baixa, l'atenció ciutadana i les sales de reunions al primer pis, i arquitectes i altres serveis com el vinculat als residus o al despatx de l'alcaldia a la segona planta. També es va inaugurar la sala 1 d'octubre.
13: Que amb la sala 1 d'octubre, que és aquesta sala polivalent on fem els plens, però no només fem els plens, sinó que cada dia està oberta a tothom, doncs consultori, centre de dia, ajuntament, bugaderia i sala per entitats i per fer plens, fa que aquest edifici ara, en aquests moments, podem dir que la seva remodelació ja s'ha acabat.
1: Es va escollir el dia de la Festa Major, en què també es va fer una rosada popular i l'ofici per inaugurar l'espai. Va ser just abans de la tradicional representació del Ball del Ciri. La ballada a la plaça Major era l'últim acte de la Festa de Viladrau, que va començar el 28 d'agost i que ha estat molt participativa.
0: I la piscina municipal de Sant Feliu de Codines ha tancat la temporada d'estiu amb un balanç de 10.000 entrades venudes, una xifra que el grup municipal de primàries Codines ha qualificat d'encert gràcies a la decisió d'avançar l'obertura del servei a l'1 de juny, 3 setmanes abans dels que era habitual, la Ia de Déu.
5: No obstant això, les altes temperatures de principis de setembre han generat debat al municipi sobre per què no s'ha allargat l'obertura uns dies més. Des del consistori argumenten que la durada del servei ve condicionada pels contractes de manteniment i socorrisme que signen a la primavera amb un pressupost tancat. Ho explica la regidora de logística, Maria Tur.
14: Sí que és veritat que podríem haver allargat el cap de setmana, però quan es fa la planificació i els contractes amb les dues empreses que gestionen la piscina, tant la de manteniment d'aigua com la de la que coordina les entrades i el socorrista, clar, tot això es preveu al març-abril. I també la dotació que, o la inversió que fem a la piscina és la que és. Cada any el pressupost es dota tant per manteniment com per millores com per el dia a dia durant l'estiu.
5: De cara a la pròxima temporada, l'Ajuntament vol mantenir la data d'obertura a l'1 de juny i avaluarà si és viable econòmicament i contractualment estendre el servei durant la primera setmana de setembre.
14: I de cara a l'any que ve es tindrà en compte aquestes peticions que ens han arribat de que podria haver estat oberta el cap de setmana, per exemple. Ja considerem que el dia abans, el dia 7, ja no cal, perquè sí que és veritat que la gent està més per preparar el començament de curs. Evidentment, ens hem d'adaptar al clima, ens hem d'adaptar a les necessitats del poble i de cara a l'any que ve farà una valoració i si es pot allargar una setmana de setembre s'allargarà.
5: Una temporada de piscina municipal que tanca amb balanç positius pels usuaris, però que obre la porta a reajustar els calendaris de la gestió pública davant l'impacte del canvi climàtic.
0: I Cardedeu ja fa anys que és considerada una vila amb un elevat nombre de persones que fan servir la bicicleta com a mitjà de transport. Però enguany ha fet un pas més i vol arribar aquest vehicle a tota la població. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
15: Així és, Ona, i és que, com bé dius, és habitual a veure a la porta de les escoles grans aparcaments plens de bicicletes o bicicletes de càrrega estirant un carro amb un o dos infants al seu interior, així com la compra de la setmana. Així que poca gent s'ha sorprès al veure aquesta nova iniciativa que imparteix Maraki en bicicleta, on hi col·laboren Cardedeu Vital i Bici Hospital, en què es posa en marxa un curs dirigit a adults per aprendre a anar en bicicleta. Escoltem a Maria Vidal, de Maraki en bicicleta.
16: Fa molts anys que volíem fer aquest curs a Cardedeu, perquè encara que sembli que tothom sap anar en bicicleta, no és així. Ja s'estima que el 10% de la població no sap anar-hi, encara que de vegades la gent ho amaga per vergonya, com la gent que no sap nedar. I nosaltres ens anàvem trobant de vegades gent que no ens ho demanava, perquè aquest curs es fa arreu de Catalunya, però la gent tenia ganes de fer-lo a Cardedeu. i gràcies a l'impuls de la Comunalitat i de l'Ajuntament, doncs ara tindrem per primera vegada aquesta oportunitat a Cardedeu.
15: I és que, com bé ha dit, a part de les diverses associacions que hi participen utilitzant el mètode anomenat Una Bici Més, qui ha finançat el curs està l'Ajuntament de la Vila, la Comunalitat de Cardedeu, Economia Social i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. I és que un dels trets que més destaquen és que, tot i tenir places limitades, és un curs absolutament gratuït i pensat per començar de zero.
16: Va dirigit a tothom que senti les ganes de començar a pedalar o d'adquirir seguretat perquè potser ha tingut una mala experiència, alguna caiguda o se sent que ho ha anat oblidant. I està especialment dirigit a dos col·lectius que en els quals encara hi ha més proporció de gent que no en sap, perquè de vegades per la trajectòria de vida no s'ha tingut tanta oportunitat d'aprendre'n, com són dones i persones migrades.
15: I si tot això fos poc, per fer-ho encara més fàcil i inclusiu, la Maria ens explica que no cal tenir ni material ni bicicleta.
16: Nosaltres proporcionem la bicicleta i el casc a les participants, tot i que si alguna que ja té bicicleta i la vol portar també ho pot fer. I recentment hem pogut fer un curs a Granollers on 12 dones han adquirit l'habilitat de pedalar i la veritat és que és molt bonic els primers moments de pedalades d'una persona adulta.
15: Així doncs, una iniciativa més per fer de la mobilitat a Cardedeu un model sostenible, sempre gràcies i ja de manera habitual a diverses associacions de la vila que treballen des de fa diverses dècades perquè això sigui possible.
0: I la plaça Anselm Clavé ha tornat a ser l'escenari de la 15a trobada de puntaires en una jornada plena de gom a gom que ha refermat l'èxit de l'esdeveniment, Enric.
15: Així és, Ona, i és que han estat 140 persones les que s'han aplegat en aquest espai de Cardedeu per gaudir conjuntament de la passió que combina patrons, fils de cotó, de seda o de lli i boixets per fer puntes. Un art tèxtil molt antic amb origen a Venècia que s'ha anat passant de generació en generació. Escoltem a Mari Carmen Bausà, presidenta de l'Associació de Puntaires de Cardedeu.
17: Perquè així es coneixem, la gent ve de diversos pobles, de diversos llocs, i ens coneixem i es fan a diversos llocs, eh? O sigui, abans en feien a Llinars, ara no en fan. Anem a molts llocs a fer trobades.
15: Durant la tarda de dissabte, les persones que han participat en la trobada han pogut compartir tècniques i moltes hores de dedicació a aquest art tradicional, una afició que, malgrat el pas dels anys, continua reunint puntaires de diferents municipis i diferents generacions. Escoltem a Enriqueta Eribarre i Montse Illa.
18: A mi el que més m'agrada és arribar a aconseguir peces boniques, elaborades per mi, i el que més m'agrada també és el que interactuem les persones que estem en el grup, perquè se sentin a gust i treballin amb ganes.
19: Jo, tot el que sigui agulla, fils, boixers, tocar els fils i treballar coses manuals m'agrada. I primer de tot, el que m'agrada molt és estar en companyia de totes les meves companyes.
15: Amb els boixets com a protagonistes i la plaça plena de puntaires d'arreu de la comarca, la trobada ha tornat a posar en valor una afició que requereix molta paciència i dedicació. Una cita que, 15 edicions després, continua fent de Cardedeu un punt de trobada per als amants de les puntes i de la tradició tèxtil.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu i ara anem a saber com està el temps.
20: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I saludem un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
21: Hola, què tal? Molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Quin canvi de temps, quin canvi de temperatures aquest matí. Mínimes per sota dels 5 graus, sí, sí, 5 graus. A la zona del Pirineu feia mesos que no teníem aquesta situació. Per sota dels 10 graus a moltes zones de Moianès, d'Osona, cap al Montseny també per sota aquests 10 graus i cap al peritoral entre els 10 i els 15. Com m'ha baixat aquest front que ens va afectar ahir, com ha escombrat l'aire calent i ho ha transformat en aquest aire més fresc. Ara, mica en mica, aquesta frescor es anirà ficant dintre les cases que encara estan força i força calentes, dintre cases, oficines, magatzems, a tot arreu, eh? Veureu com mica en mica anirà introduint-se aquesta frescor en aquests llocs. Tot això després, com dèiem, d'un front ahir que estava pronosticat que les tempestes més fortes fossin cap al litoral I al final es van produir a les nostres comarques. Osona i Ripollès van rebre moltíssima aigua. Hi ha zones de més de 90 litres i moltes zones amb 70, 80. Realment unes tempestes, una pluja impressionant. Molts litres, són molts litres. 70, 80, 90 litres és moltíssima aigua. En d'altres zones va ploure menys. Sí que és veritat que en altres zones va ploure menys del que s'esperava. Però bueno, jo crec que va ser una bona pluja, bé, no va fer gaire mal, que jo sàpiga, i va anar caient, alguns moments més intensitat, però bueno, jo crec que bona pluja, la que ens va afectar ahir. Tot això és història, com dèiem, ja ha passat, aquest front ha marxat, avui serà un dia molt tranquil, sense cap precipitació, i amb molt de sol, i amb unes temperatures molt contingudes, amb unes temperatures normals per l'època de l'any, on les màximes seran entre els 25-28 graus, una mica de col migdia, encara som al setembre i farà una mica de col migdia, però res a veure amb les temperatures de la setmana passada, que van ser totalment disparades. I això, molt de sol, els vents febles, alguna nuvolada a la tarda, del tot inofensiva, sense cap possibilitat de pluja avui. Que vagi molt bé, i els pròxims dies, que demà és festiu, serà un cap de setmana llarg, serà un cap de setmana molt tranquil, amb unes temperatures ideals per l'època de l'any, amb algunes nuvolades de tarda, però cap pluja els pròxims 3 dies. Per tant, gaudiu d'aquests dies de festa, gaudiu d'aquest cap de setmana llarg, que el temps serà excel·lent. Moltes gràcies, adeu.
20: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins dilluns. Com us fèiem aquest matí un apunt, aquest matí s'ha tallat la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà per un robatori de cable de coure i la línia ha posat a disposició dels passatgers un servei alternatiu per carretera entre ambdues estacions. Com sempre, una notícia que no ens sorprèn perquè han sigut diverses vegades aquestes situacions de robatori de cable de coure. Us anirem actualitzant al llarg del territori 17 d'aquest matí. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: Sí?
1: Jo.
2: La canvia era la...
3: El nou FM. El nou so d'Osona.
4: Territori 17.
5: Són 10:15 i, per tant, és moment per l'entrevista. I avui parlarem de la Festa Major de Sant Feliu, de com s'ha reorganitzat i reubicat les activitats que es feien a la plaça Josep Umbert Ventura i també de la prèvia de la Festa Major que es consolida el cap de setmana anterior. I ho farem amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca i amb la Caral Vinyals, regidora de Cultura de Sant Feliu de Codines. Bon dia de nou, Laia.
6: Bon dia de nou, bona. Doncs sí, de fet ara mateix estic a l'Ajuntament de Sant Feliu on s'estan començant a vendre les entrades per alguns dels actes de la prèvia i de la Festa Major i estic acompanyada de la Caral. Després ja anirem a fer una visita a les comissions de festes i a la Emma Calo, però primer de tot, bon dia Caral i moltes gràcies, com estàs?
7: Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres per venir.
6: A veure, clar, primer de tot tinc la pregunta obligada perquè ara mateix aquí hi ha les obres de la plaça Josep Umbert Ventura que era com l'eix principal i central d'on es feien la gran majoria d'activitats tant de la prèvia com de la Festa Major. Tenint en compte això, com es planteja una Festa Major i també una prèvia, tenint en compte que no es pot utilitzar aquesta plaça?
7: Doncs sí, Laia, totalment. De fet, ens va costar molt canviar el xip perquè, com dius, la plaça és el centre social de Sant Feliu, és on hi ha també l'eix comercial, llavors sempre estem intentant, com mentre hi ha les obres, doncs potenciar doncs, la vida social, la vida comercial d'una altra manera i per la Festa Major no podíem deixar de perdre doncs, moltes activitats. Per sort a Sant Feliu tenim molts espais, alguns d'ells també molt privilegiats, que també els hem descobert, com per exemple Can Xifreda, al final té molt potencial, que en altres festes majors doncs, no l'estàvem utilitzant tant, i aquest any ha sigut una bona ocasió doncs, per portar-hi allà, no sé, doncs, les habaneres, el sopar, perquè també té el seu encant i unes vistes de Sant Feliu que no tenen altres llocs de Sant Feliu com és la plaça. Vull dir que ens va costar de canviar aquest xip, però a la vegada crec que hem sabut aprofitar i buscar altres espais i fer una Festa Major doncs, una mica diferent per tornar i després l'any que ve en millors condicions.
5: Clar, Caral, anem a parlar de dates. Des de la diada fins diumenge, dia 13, se celebrarà la prèvia. No sé si ens pots explicar quines novetats es presenten enguany a la prèvia.
7: La prèvia, sí, és una novetat que va ser de l'any passat. El problema o la sort que tenim a Sant Feliu és que tenim tantes entitats i tantes ganes de fer activitats des de la comissió de festes que durant els dies de Festa Major se'ns solapava tot massa i necessitàvem més dies. I vam dir l'any passat, doncs, què tal si ampliem la Festa Major al cap de setmana abans. I així és com va començar, va tenir molt èxit, les activitats van tenir molt bona rebuda i torna a haver-hi, per exemple, doncs, els vehicles d'emergència i activitats a l'exposició de vehicles d'emergència, perdó, i llavors hi ha activitats noves com és el karaoke vespreig que organitza el Macalo, el CAU, o per exemple la gincama radiofònica que l'any passat va ser durant Dona Codinenca, que l'any passat va ser durant la Festa Major i aquest any han decidit fer-la a la prèvia perquè així doncs espongem una mica més les activitats i les podem gaudir amb més calma i amb més descans, que també és important.
6: Clar, i ara em parlaves no, d'aquesta prèvia que va començar com una mena de preàmbul, no, amb activitats potser una mica més disperses, però que a poc cada vegada té més pes. Creus que s'està consolidant, que la gent ja comença a recordar que el cap de setmana previ és també hi ha actes i és com una mica un tastet de la Festa Major?
7: Sens dubte, sens dubte, perquè quan vam celebrar el Consell d'Entitats ara fa uns 5 mesos, la pregunta va ser hi haurà prèvia, perquè moltes entitats com per exemple Deixalles, que no ho he dit, que també fa una activitat nova, tres joves fan un microteatre i fan doncs, tres passes diferents a la Casa de les Arts, el nou equipament que vam inaugurar abans de l'estiu, doncs moltes entitats ja preguntaven per la prèvia perquè per Festa Major si fan barraques o el que sigui no tenen la capacitat ni les hores de descans suficients com per poder organitzar activitats durant la festa major, i les organitzen a la prèvia. Llavors, les mateixes entitats també, doncs, la reclamen. Penso que la gent també aprofita i això, hi pot gaudir de les activitats més enllà d'aquests 4 dies que al final són molt intensos.
6: Clar, i jo em pregunto, ara m'estaves dient, clar, al final són moltes entitats, és molta comissió de festes, costa organitzar-ho tot perquè quadri, perquè al final fer 2 caps de setmana, no? Entenc que també és el doble de feina.
7: Això és cert, però és menys feina que mirar que no se solapin 2 activitats que poden tenir un mateix públic, per exemple, que sempre t'acaba posant en un compromís perquè no vols dir mai que no, perquè al final quan hi ha ganes, doncs s'han de recolzar aquestes ganes, i això ens permet esponjar una mica més les activitats i, doncs, no haver de dir que no, que per mi això és molta més feina que buscar, doncs, aquestes solucions i poder encaixar, doncs, tot aquest tetris d'activitats que des de la comissió de festes es fa una gran feina.
5: Ara, Caral, parlem de la festa major, que comença el dia 17 de setembre amb el pregó musical. Podem saber alguna cosa més o serà tot sorpresa?
7: Serà tot una sorpresa, però fins i tot una sorpresa que ni jo, perquè tenim la comissió pregó dins de la comissió de festes, fem petites comissions per repartir-nos una mica la feina, i jo us haig de dir que ni tan sols jo he vist el resultat final del pregó. Vull dir que la setmana que ve farem l'assaig general perquè tot surti bé, però és una sorpresa absoluta per tothom. Els únics que saben el 100% de tot l'acte és la comissió pregó de la comissió de festes.
6: Bueno, aviam si trobem algú per aquí després i li preguntem. Però em sembla molt bé que ningú sàpiga res. Però ara, parlant de les dues programacions, clar, tu mateixa, Caral, deies que hi ha molta presència d'entitats, d'activitats culturals. Ostres, tenen molt pes. Realment, una festa major seria festa major sense aquestes entitats i aquestes activitats culturals i adreçades a tots els públics?
7: La resposta clara i rotunda és que no. O sigui, les entitats aquí a Sant Feliu, tant per la festa major com durant l'any, tenen un pes superimportant en la cultura codinenca. Tenim una sort infinita, perquè penso que també que aconsegueixen moure molts codinencs i codinenques, les entitats. I això ens dona un valor afegit increïble, que moltes vegades, doncs, si s'intenten fer coses noves, doncs no aconseguim. En canvi, si aquestes coses noves les fan des de les entitats, és una passada. La resposta és sempre molt positiva. Per tant, també una agraïment infinit a totes les entitats que acaben formant potser el 60% del programa de Festa Major, i això és una gran sort.
6: I pel que fa a la comissió de festes, quin paper té aquesta comissió de festes? Perquè entenc que també deu tenir un paper fonamental a l'hora de presentar el consistori, no? A reorganitzar una mica totes les activitats.
7: I tant, la comissió de festes fa un paper no té nom el paper que fa, perquè ens comencem a reunir a principis d'any, és quan comencem a fer una mica pluja d'idees, amb què comptarem aquest any, què volem canviar, què volem afegir, la valoració també de com va anar l'any passat, i és aquesta comissió de festes, que hi ha uns 20 integrants més o menys, doncs la que acaba proposant, fent aquest tetris que us deia, i la tasca que fa no es pot pagar, la veritat, perquè al final a l'Ajuntament tenim els recursos que tenim i persones voluntàries que ens ajudin, és d'agrair infinitament.
5: I també pel que fa al model de festa segura dels últims anys, sobretot a les nits, continuarà sent igual o hi haurà algun canvi o potser alguna millora?
7: Sí, respecte a això, fa 2 anys que ens hi vam posar per fer unes festes més segures. Vam fer un perímetre de la festa on per accedir-hi s'ha de passar un control de seguretat, bàsicament perquè qui vulgui gaudir de la festa la pugui gaudir i no, doncs, hi hagi imprevistos que obliguin a tancar-la abans d'hora. Justament ahir i abans d'ahir vam fer una formació a totes aquestes entitats que fan barra o que organitzen activitats d'oci nocturn. El dimarts va ser sobre la dispensació responsable d'alcohol, i ahir dimecres va ser sobre les violències sexistes i com actuar davant d'aquestes, i creiem que això és molt important perquè la mateixa organització ha d'estar molt conscienciada i ha de saber com actuar davant d'aquestes agressions o conductes. Llavors, igualment, tindrem el punt lila, el punt salut. Aquest any hi haurà més hores dels dos. El punt lila, per exemple, té aquests àngels, no, que en diem, que són dues persones itinerants que es mouren per tot el perímetre. No serà un punt lila només estàtic, sinó que també serà mòbil. I dir-vos això, que és una aposta, perquè creiem que venim amb moltes ganes de gaudir de la festa major i no volem que actituds incíviques doncs ens acabin obligant a reformular-la o a quedar-nos en sense.
6: I ara una última pregunta abans d'anar-nos cap a la sala de plens a veure què estan fent la comissió i la Emma Calo. Clar, enguany hi ha hagut un canvi d'actuació i d'ubicació, amb l'acte final de la festa major. Com s'ha gestionat i què hi trobarà la gent aquest any en aquest final de festa? On es farà?
7: Sí, aquesta va ser una de les coses més complicades que vam haver de decidir i de gestionar, perquè normalment la festa s'acaba amb un piro musical, i aquest any, al no tenir plaça, l'empresa que ens ve a fer doncs aquí els focs va mirar una mica Sant Feliu i no va veure un lloc clar on poder fer aquest piro musical. Llavors, el que vam decidir és el dissabte, al final del correfoc, serà bastant espectacular. No serà al final de festa, serà dissabte en comptes de diumenge. I nosaltres, el dia del sopar, que és el que hi ha previ en aquest piro musical, farem el que és el concurs del codinenc o codinenca de l'any, on tots els assistents que vulguin podran participar-hi. Hi haurà un seguit de preguntes i de proves per decidir doncs qui serà aquesta persona que es coneix millor el nostre poble.
6: Doncs bé, ara anem a caminar una mica per aquí l'Ajuntament, Caral. Clar, ara anem cap a la sala de plens, que de fet estan fent... Què s'està fent? S'estan venent les entrades per quins actes de la festa major de la prèvia?
7: Sí, s'estan venent les entrades pel concert i pel teatre que es fan en el centre cívic, que tenen un preu de 5 euros, un preu popular, i llavors també pel sopar de la Emma Calo del diumenge que us comentava, amb el concurs del codinenc o codinenca de l'any.
6: Bé, a veure, ara per aquí tenim la comissió de festes, que a veure, hola, bon dia, a veure, com va la venda d'entrades, quan heu començat, on es poden trobar?
0: Val, mira, es poden trobar aquí a l'Ajuntament, avui fins a la una, on estarem venent entrades per l'Orquestra Montgrins, que serà l'espectacle dissabte a les 6 de la tarda, comença el concert i després hi ha el ball de gala.
6: Molt bé.
0: I també venem entrades per l'obra de teatre que es fa dissabte.
6: L'obra de teatre de Deixalles 81?
0: No. L'obra de teatre, que és un espectacle que és de la companyia Magatzem d'Arts, l'obra es diu Art i és del Jordi Galceran.
7: Diumenge abans del sopar.
6: Aquest apunt era molt necessari. A veure, aquí la Emma Calo, estic veient moltes enganxin, molts colors. A veure, s'estan barallant, també us dic, per a veure qui parla, els hi fa por el micro. Però pillaré qui pilli, també us aviso. Vull dir, a veure, hola, bon dia, com et dius?
1: Bon dia, sóc el Nil Cots, de la Copa Emma Calo.
6: Què esteu fent? Aquí hi ha molts papers, bec pa, bec crispetes... Què esteu preparant?
1: Estem organitzant els tiquets per sopar, per tenir-ho ben organitzat i acollir el màxim de gent possible.
6: I pel que fa al vespreig, que jo ja tinc informació, però la gent no sap què fareu en aquest vespreig karaoke.
1: Aquest dissabte, a partir de les 6, organitzem un karaoke, festa amb música i ambient a Can Xifreda, per començar a fer una mica d'ambient i prèvia per festa major.
6: Doncs, Caral, acabarem amb tu, com hem començat. I què espereu d'aquesta festa major i d'aquesta prèvia per tancar aquesta entrevista?
7: Jo sempre ho dic, que la festa major és el moment de l'any de retrobaments, on tothom surt al carrer. Per tant, jo espero això, una festa segura, una festa amb els carrers plens de vida, de dia, de nit, i que tothom doncs la pugui gaudir molt.
6: Doncs, amb aquestes paraules de la Caral, ens despedim aquí a la sala de plens, amb tothom venent tiquets i tothom fent cosetes per aquesta prèvia, aquesta festa major. Moltes gràcies, Caral, per estar aquí avui, i gaudiu de la festa major i de la prèvia.
7: Moltes gràcies a vosaltres per ser-hi sempre.
5: Falta un minut per 3:15 al territori 17. I ja el tenim a punt avui al meu cantó esquerre, Guillem Sánchez, bon dia, què tal?
2: Què tal, com estem?
5: Molt bé.
2: Hem de comparar temperatures, eh? Ostres,
5: que em vaig oblidar. Ah, no, mentida podrida, ho he mirat.
2: Jo he mirat la temperatura quan he sortit de casa dels meus pares, que hi havia un termòmetre d'aquests de farmàcia ben a prop. 12 graus.
5: Efectivament,
8: sí,
5: 12 graus.
8: Jo quan he arribat, 11 i mig posava el cotxe.
2: Doncs mira.
5: Vuitol? Bueno, clar, perquè l'Andreu potser ha sortit abans que nosaltres.
8: Sí, quan he arribat aquí, Vic, eh? A casa hi havia uns 14-15.
5: A mi m'ha sorprès els 12 graus perquè dic, tan fred, per això m'he posat el jerseiet, però tampoc.
2: Jo he optat de si agafava una suadera que tenia al cotxe, però al final he optat...
5: Jo l'he deixat al cotxe, la suadera,
2: he optat per no agafar-la i per gaudir una mica d'aquella sensació de tenir una mica de fred.
5: Sí,
2: que feia mig any que no...
8: Acaba bé recordar-la, no?
5: 12 graus fan... se m'entelen els ulls.
2: Va, doncs la pilota que tots estàvem esperant també va en relació a això. Ens escriuen avui: he dormit amb els porticons ben oberts i m'he despertat a mitjanit a buscar una manta a l'armari. L'aire fresc ens feia falta. Qui pot dormir amb la xafogó infernal no és de fiar, res més.
5: No, ara crec que és impossible dormir amb la xafogó, eh?
2: Ves allò que descanses, vas donant voltes, se t'enganxen els llençols, tens ganes de dutxar-te quatre cops a la nit, malament.
5: Ho feu, això, de dutxar-vos a la nit?
2: No, jo no.
8: No.
5: Jo crec que és de ser una mica psicòpata o de realment estar-ho passant molt malament per trencar el son, entrar a la dutxa, mullar-te i
2: us tornar a dormir. Us compartirem ara el telèfon de l'Ona perquè qualsevol queixa li feu arribar amb ella directament. Va, en Jaume respon així: jo no hi estic d'acord, amb això que diu. Ens comenta: donem la benvinguda com cada any als primers, i tira un insult, de la temporada amb pantalons curts i dessuadora. És la millor combinació del món, penso jo.
8: Estic d'acord.
2: Pantalons curts i jersei. Ostres, que...
5: sí, això és típic de outfit de festa major, és poder anar amb uns pantalons curts i un jerseiet.
2: És outfit de música viva.
5: És veritat.
2: És outfit de música viva, és que només faltaria. Xulíssim. Va, en Màrius, si ho afegeix, escriu això, diu: em sap greu, però només era per arribar a la feina, que quan he sortit de casa estàvem a 15 graus i ahir, quan vaig preparar la roba, vaig triar pantalons curts. Perdó.
5: No
2: passa res, ningú s'ha de disculpar. Ningú s'ha de disculpar. Encetem, no, el capítol futbolístic, Andreu?
8: Home, i toca, no?
2: Toca una miqueta, no?
5: Ja tardava.
2: Va, per exemple, aquest usuari que ens escriu avui: que Pedri i Rafinha no estiguin seleccionats entre els 30 millors jugadors del món és no tenir ni puta idea de futbol. No teniu vergonya.
8: Bé.
5: Ha passat això?
8: Sí, però és que és la pilota d'or, no li has de donar importància.
2: De fet, ahir fins i tot el senyor Jorge Valdano es va indignar per aquest fet abans de la prèvia, o sigui, abans del partit, a la prèvia que feien des de Movistar, i va dir que no en tenia, com Pedri no hi era dintre de la llista.
8: Taquinyones.
2: Que això ho digui Valdano, parla bé d'aquesta opinió. Va, hi ha tuitaires que treuen a passejar altres noms, per això Andreu i Ona ens diuen: gaudim i aprofitem cada segon de com juga l'equip, que en una setmana es torna Frenkie de Jong.
8: Ja el vaig veure, aquest tuit.
2: Estava allà a la grada, també, el senyor.
8: Francisco de Jorge.
2: Estava allà a la grada, no? Va, i l'Evo resumeix així, diu: Adeyemi adaptat, Rodri adaptadíssim, Gordon esmorza botifarra amb seques i fuet. Gran mercat.
5: Ai, en Gordon m'encanta, eh?
8: És de Cantoni Gros.
2: Traenos la sexta, Anthony Gordon.
5: M'encanta, és tan humil, tan maco.
2: I tan britànic.
5: Sí, també.
2: Britànic.
8: Tan ara no em surt.
2: Tan... no?
5: Xava.
8: Tan balcònic.
2: Tan balcònic, sí, també. Sí. Notícia de la setmana, Andreu, va. Home. Vinga, va. Copa, Lliga i Champions. Torna al Cracòvia, senyors. Aquesta setmana s'ha donat a conèixer la notícia, el mes d'octubre, si no vaig errat. I, evidentment, comentaris de la xarxa no n'han faltat. En destacarem un perquè podríem fer una secció monogràfica només d'això. L'Àlex que diu: la dupla Joan Gaspar Núñez del Cracòvia és història de la tele.
8: Sí.
2: Els han de tornar a ajuntar d'alguna manera al programa. Que Núñez sigui el subconscient de Gaspar o alguna cosa
8: com
2: així.
8: Com fan amb en Macià...
5: Sí, exacte.
2: I en Companys,
5: ja,
2: per exemple.
5: Polònia, sí.
2: Per exemple. Va, i acabarem amb una fora del futbol que ens ha compartit un usuari aquest missatge. Atenció, com, mm-hmm, com comença i com acaba. Ens diu: avui he tingut una aventura per primer cop a la meva vida.
5: Una aventura...
2: Punt. Espera't, eh?
5: Uf, m'agafo, eh?
2: Agafeu-vos. He anat a Ikea.
5: Oh!
2: Diu: no hi torno.
5: No, m'encanta anar a Ikea.
2: Ostres, jo fa molt temps que no hi vaig.
5: Jo també, cert, això.
2: Per tant, no puc opinar amb coneixement de causa.
8: Jo no vull perdre el temps al cap de setmana en un lloc que està rebentat.
5: I el bo que és menjar-te un Frankfurt de l'Ikea?
2: Jo estic amb...
5: hot dog?
2: Jo estic entre allò d'una setmana que dius no tens res a fer, vas allà a fer coses i a comprar necessitats, val. Però agafar-ho com a rutina o...
5: Home, no.
2: No, eh?
5: Puntual.
2: Que és màxim un cop a l'any o dos? Un cop a l'any.
5: Un cop a l'any ja està bé.
2: Perfecte.
5: Doncs
2: sí,
5: bé.
2: Sí, que ja ens vol trucar per posar publicitat al Territori 17, que ens ho digui, que li farem un foradet.
5: Exacte. Guillem, bona diada.
2: Igualment.
5: I ens veiem el dilluns.
2: Ens veiem i ens escoltem el dilluns. Exacte. Si tot va bé.
5: Exacte.
2: Música viva a tope.
5: Exacte, que vagi bé.
2: Vinga, adéu.
5: Adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 i és moment de parlar sobre gastronomia a l'última secció del Territori 17 d'aquest dijous 10 de setembre. Avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio.
9: Doncs sí, Ona, i és que no els sortirem a caçar ni a collir, sinó que avui els cultivarem, i és que a casa nostra, de fet, a un parell de quilòmetres de Ràdio Televisió de Cardedeu, a molt estirar, tenim el Bolet Ben Fet, una empresa del segle passat tot just per un any i que dia rere dia no només s'ha refermat com a l'empresa pionera del sector a casa nostra, sinó que s'ha obert camí pels millors restaurants del món, sense oblidar les cuines de les llars de tots nosaltres. Així que avui rebem al Territori 17 a en Carles Díaz Tarragó, director del Bolet Ben Fet. Carles, molt bon dia i benvingut als estudis de Ràdio Televisió Cardedeu. Cardedeu, com estàs?
10: Molt bon dia a tothom. Doncs estem bé, mira, hem aconseguit, tot i la calorada d'aquest estiu, seguir produint. Hem inventat un sistema per refredar les sales d'una manera eficient i hem pogut fer collites tot l'estiu. Un mèrit tremendo. El que passa que som poquets i hi ha gent de vacances, però hem treballat molt, sí.
9: Bueno, això són bones notícies. A veure, tot i cultivar-los sota taulada com a bon boletaire, aquests dies segur que tornen... Aquests dies que tornen les pluges, deus estar content, no?
10: Home, i tant. A mi m'encanta anar a buscar bolets al bosc. Em passo tota la setmana collint bolets a la granja i el cap de setmana... Hòstia, també me'n vaig. Diu, però tu estàs bé? Dic, oh, sí, és que m'agrada molt anar a buscar bolets al bosc. És que m'agraden molt els bolets, que valen molt la pena de menjar-se'ls.
9: I tant que sí. Escolta'm, anem pel principi. Què és i quan va néixer el Bolet Ben Fet?
10: Mira, Bolet Ben Fet va néixer gairebé fa uns 30 anys. I hem estat fent bolets lignícoles, o sigui que mengen fusta de castanyer, d'alzina, de roure, de faig, bàsicament d'aquí del Montseny, ho comprem quasi tot aquí al Montseny. El faig ens ve de Vidrà, però bueno, per allà. La qüestió que són bolets que saben transformar la fusta, una molècula tan difícil de trencar, en un producte gourmet sa, que millora els plats i a més que milloren la salut, també diuen.
9: Com ens hem d'imaginar una granja de bolets? No sé si en dieu així.
10: Sí, realment una granja de bolets ve a ser... O sigui, com surten els bolets? Els bolets els has de donar el clima que volen. Si tu no aconsegueixes aquell clima, doncs no van. Llavors, què és una granja de bolets? Doncs tenim unes habitacions, uns quartos, unes sales, on hem de controlar el clima. Tenim una primera fase, que és la que no veiem durant l'estiu, que és quan estan menjant tot el substrat que els hi hem donat, mengen, unes temperatures de 24-25 graus, i quan han passat prou setmanes o prou mesos, ja han menjat tot el que podien, llavors ja volen fer bolets. Però a l'estiuet diuen no, perquè aquí intentaré fer un bolet i se m'assecarà. Llavors el que fem és canviar-los a unes sales que imitem a la tardor. Llavors, és unes sales on climatitzem, que baixa la temperatura, la humitat és alta, el CO2 baixa i tenim oxigen, amb totes aquestes coses, ell llavors diu, ara és el moment.
9: Ostres, doncs el dia a dia deu ser complexa. Com és aquest dia a dia? I sou moltes persones que hi formeu part?
10: Sí, ara som uns 15.
9: Déu-n'hi-do.
10: Sí, Déu-n'hi-do. Sabeu que és un centre especial de treball, la meitat tenen certificat, la meitat no el tenim, però vaja, més o menys. I la qüestió és que sí. O sigui, és un procés setmanal. Cada setmana produïm substrat, el posem en unes bossetes, l'esterilitzem, cada setmana els inoculem amb els diferents bolets que fem, cada setmana en posem en aquestes sales d'incubació unes setmanes o uns mesos perquè mengin, i cada setmana d'aquestes sales d'incubació se'n van a les sales de floració uns... Llavors allà va més ràpid, no? O sigui, quan troben condicions i pensen que les condicions són bones, diuen, he d'anar ràpid perquè vés a saber si demà fa vent. Llavors, en una setmana, tenim allà una florada de bolets. I és cada setmana anem posant bolets a produir, cada setmana collim bolets, cada setmana llancem aquells substrats que hi han donat i en fem compost, i ja està. I així és tot el procés. Cada setmana fem totes les fases aquestes.

0: Vim a botigues així de gent que valora el producte d'aquí, i això és important també, no, no podem dedicar-nos només a restauració alta.
1: És un producte complex. Quina és la varietat més fàcil de conrear i quina la més difícil? Segur que en teniu alguna d'aquestes que és la bèstia negra, això costa molt.
0: Sí, de fet ara estem començant amb un bolet que es diu Cor de Bosc, li hem posat, que ens el compra el celler de Can Roca o alguns d'aquests estrets, perquè, home, n'estem aprenent. Aquest només el fem nosaltres a tot el món. I llavors, pues, sí, a vegades fa més, a vegades fa menys, i estem aprenent. Cada setmana és una collita nova, no? I cada setmana has de recollir dades, analitzar-les i agafar un rumbo cap a un lloc que pensis que va millor. O sigui que aquest seria difícil. Altres més fàcils. Home, mira, a nosaltres la gírgola de castanyer ens surt molt bé. Vam ser els primers d'Europa que ho vam fer. I, hosti, i ens surt la mar de bé. I, en canvi, a Europa ho intenten i no surt tan maca, no sé. No sé, aquesta li tenim al tranquillo. Suposo, no sé, perquè la fusta d'aquí de castanyer, el que sigui, no? Aquesta fusta de castanyer, d'aquí del Montseny, ajuda que productors que tenen boscos de castanyer, com que els hi comprem les serradures, els hi comprem les parts de fora del tronc i tot això, diu, amb això puc seguir tenint castanyers. Si no, ho hagués canviat tot per pídugles. I això és important. Llavors, nosaltres, la gírgola de castanyer ens surt bastant bé.
1: Home, i és que a més, si una cosa és el Montseny, és boletaire, d'alguna manera.
0: I tant, sí. Sí.
1: A foc lent, sempre ens agrada preguntar-vos per un plat, no, els convidats que tenim aquí. Ja ho hem parlat fora de micro, però jo ara et demano que totes les nostres oyentes ho escoltin. Quina és la teva manera preferida de cuinar o preparar bolets?
0: Mira, cada un és de la seva manera. Per exemple, el shiitake l'has de tallar i un saltat de 2 minutets ràpid amb poc oli, foc viu, va fora. Ja està. Això és com fan els asiàtics. Així és com té el millor gust. Ara bé, la gírgola de castanyer no pot ser així. La gírgola de castanyer ha d'estar rostideta. Rostideta vol dir a la brasa, fregida...
1: Les puntetes que ja comencen...
0: Sí, les puntetes comencen al forn. Ara mateix n'estem venent aquí al Montseny i el fan sobre un parmentier de patata, o el fan un restaurant del Cell de Can Roca, el fa a la brasa, no, fregit amb tempura... amb salsa romesco, queda l'hòstia de bo, queda l'hòstia de bo. I si aquests ho fan, punyeteros, és perquè en saben. He anat a provar-ho, bestial. I és un local que tenen a la plaça del VIP, que és molt assequible, eh? I llavors, o sigui, la gírgola castanyer s'ha de fer fregideta. I ja està. I després, mira, el cor de bosc, això ja és més difícil, això ja és per cuines d'alta cuina. Normalment, el Santi Santa Maria ho feia en carpaccio, però el celler de Can Roca, per exemple, en fa uns ronyons al xerès, com es feia la seva mare. En comptes de posar ronyons, posa aquest bolet.
1: Uau.
0: I llavors diu, i ho foso al xerès, i com ho feia la meva mare? Igual, i això ho va fer una demostració en un fòrum gastronòmic de fa 2 anys, i, hòstia, amb 200 cuiners allà, jo flipava, tu. Doncs això, cada un té la seva manera de fer, saps?
1: És interessant perquè potser molta gent, abans d'haver començat l'entrevista, haurà pensat, ostres, parlem de bolets, tots seran bolets asiàtics, i ni molt menys, estem parlant de molts bolets, inclús autòctons d'aquí, la zona on esteu, al Montseny.
0: Efectivament, la gírgola de castanyer, que els japonesos n'hi diuen maitake, perquè també viu allà, la gírgola de castanyer és autòctona del Montseny. A més, va buscadíssima. Tu vas a Ceba, o vas a Viladrau, o vas a Sant Hilari de Sacalm, i tota aquesta gent saben castanyers, i amb tots aquests 15 anys que porto per aquí donant voltes, una vegada només m'ha ensenyat un de Viladrau, un lloc, perquè si no te diuen sí, ja t'ho ensenyaré, i nassos.
1: És un tresor, eh?
0: Sí, és un tresor. I no t'ho diuen. Jo conec 5 castanyers que en tenen, i no t'ho penso dir. Jolín, bueno, pues vale. És un bolet molt buscat. La natura en fa pocs. La natura en fa... vull dir, un castanyer en fa un l'any que pot, i l'any que no, doncs no.
1: Ostres.
0: I llavors la natura fa poca quantitat, i llavors per això va tan buscat. A més, com que creix molt, quan un sap on d'allò, doncs fota't tot un decorat allà, perquè tu no els vegis...
1: Com a supermercat, sí. Que poses el pot que vols darrere de tot.
0: Darrere de tot. Doncs pues fota't allà un amb branquetes i tal, perquè creixi, perquè arriben a fer 15 o 20 quilos a vegades.
1: Uau.
0: Clar, després són més durs, i es fan guisats, però nosaltres que els fem més tendres, els pots fer de qualsevol manera. Però no t'ho diuen, i llavors, clar, vas a buscar-los i no els trobes, perquè han fotut un decorat allà que no veus res.
1: Perdona, a 15 o 20 quilos per decorar, més que posar un pessebre davant, és un teatre sencer.
0: Sí, els llibres, alguns diuen de 40 quilos.
1: Mare,
0: eh? Però aquí jo, a mi m'han dit alguns, jo l'he agafat d'aquí, inclús el...
2: I fins aquí el Territori 17 d'aquesta setmana, que vagi molt bé, bona diada i ens veiem dilluns.
3: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.

0: de 10. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat arriba un dia abans de celebrar-se la Diada de Catalunya, gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny també de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden a la ciutadania a tornar a omplir els carrers. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema «Hi soc, hi som, pel present, pel futur, independència». I el CNI, la Guàrdia Civil, van advertir al govern espanyol i al Marroc sobre la possibilitat d'una entrada a Ceuta dies abans que es produís. Així ho apunten els informes desclassificats fets públics. Ahir la Moncloa puntualitza que els serveis d'intel·ligència no van emetre cap alerta formal sobre la magnitud d'aquesta crisi i el CNI ho admet. I pel que fa a les pluges de les darreres hores, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya. Segons el balanç definitiu del CAT 112, el 76% de les trucades s'han concentrat a la demarcació de Barcelona. Les comarques amb més avisos han estat el Barcelonès, amb 156 trucades, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Garraf i el Baix Penedès. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona, un altre a la Nacional 340 al Vendrell deixa la via tallada en els dos sentits de la marxa i també hi ha diverses averies, una a la C32 a Alella i dues més a l'AP7, una a Salt i una altra a Sant Sadurní d'Anoia, totes tres que deixen un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, queda aturada la circulació de trens de l'R6, de Ferrocarrils de la Generalitat, entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar, i ja s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat interrompuda per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un d'ells crític, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís passats 10:45 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble. Els efectius del cos van extraure un home que es trobava a l'interior i en paral·lel el SEM va activar també 3 ambulàncies i va traslladar 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que el van portar a l'Hospital Moisés Broggi i un en estat lleu que va estar, en aquest cas, al de Tremp. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: casa. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya arriba a la diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. Les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I de fet, el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 500.050 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos també desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies més congestionades. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès deixa un carril tallat sentit Girona. Un altre, la Nacional 340 al Vendrell, talla la via en els dos sentits de la marxa. Un altre accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha avaries que també compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la B40 a Abrera, una a l'AP7 a Sant Cugat i una altra també a l'AP7, en aquest cas a Santa Perpètua de Mogoda. I pel que fa al servei ferroviari, aturada encara la circulació de l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Masquefa i Piera, i també s'ha restablert la circulació de l'R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ha estat aturada per una incidència. I dos homes han quedat ferits, un dels crítics, en l'incendi d'un habitatge a Tremp. Els bombers de la Generalitat van rebre l'avís ahir passats a 11:15 de la nit i fins al punt s'hi van mobilitzar 4 dotacions. En arribar van constatar que el foc havia afectat part de la cuina de l'immoble i van extreure un home que es trobava a l'interior. En paral·lel, el SEM també va atendre a 2 persones afectades a centres hospitalaris. Es tracta d'un home en estat crític que van portar a l'Hospital Moisés Broll i un altre en estat lleu que el van dur al de Tremp. I pel que fa a les pluges, les darreres hores el telèfon d'emergències ha rebut 441 trucades que han generat 362 incidents arreu de Catalunya.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
3: Avui és dimecres 10 de setembre de 2026. Iu! I tal dia com avui, però del 1990, va ploure bastant al nostre municipi.
2: No com ahir.
3: De fet, fins i tot es van inundar els estudis de Ràdio Televisió de Cardeu, cosa que no és cap novetat. Mm-hmm. Això ens ho explicava en Pere Prat.
2: I quin sant no va saber mai el que deia en Pere Prat?
3: Doncs mira, va ser Sant Nicolau de Tolentino, que veia visions, algunes del purgatori, i que els seus amics li atribuïen el dejuni. Això del dejuni intermitent és més vell que el cagar. Ni qui es va inventar tampoc aquest refrany. Qui per la Mare de Déu de setembre no té figues a secar, poques n'assecarà.
2: Oh, quina pena!
3: Nosaltres volem figues.
2: Déu vos guard per totes i benvingudes al 648è Infopodcast Cardedeu.
3: I avui estrenem la secció Déu vos guard mainada amb una col·laboradora molt especial que ens aproparà al llenguatge juvenil als que encara som joves, però no tant.
2: És algú estimat per totes, algú que no deixin diferent. La Júlia
4: Domènech! Hola, Borch! La paraula del dia és ratxeta. A veure si endevineu què vol dir.
3: Ratxeta. Tu què creus que vol dir ratxeta, Enric? No és una ratxeta de xocolata, eh?
2: Jo ratxeta diria que és allò que es fa de formatge a la paella, saps? Com una fondue, però que el planxes.
3: Allò és la raclet, no?
2: Ah, no sé.
3: No és cap ratxeta.
4: Bé, doncs, Amorch, una ratxeta no és més que una noia amb estiles, una noia amb estètica urbana de barri. Una ratxeta és una noia amb unes arracades que semblen hula hoops. Ella porta un eyeliner que li dona la volta a la cara. Ella porta unes sabates probablement d'un pam d'altes i és una tia estupenda que sempre ensenya una mica de cuixa. Una ratxeta en altres generacions hagués pogut ser una xoni, però això sempre tenia un component classista, negatiu, despectiu. En canvi, la nostra generació subverteix el concepte convertint-ho en una cosa desitjable, lloable. un adjectiu positiu. Això ho adoptem sobretot de la cultura del trap. Bon dia!
2: Bé, tu, doncs ja ho sabríem. Era exactament el que pensàvem.
3: Correcte.
2: Va, i ara, paraula d'àvia. I avui, la frase feta següent. Això no treu cap a res!
3: I el que vol dir, bàsicament, és que això no porta a cap lloc. I el que no treu cap a res és que tingueu un hort i no sapigueu què heu de fer, així que som-hi amb l'horta.
0: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: Maria! Poseu com posa aquests dies. Ja sabeu que sempre us ho recordem. Quan plou, es filtrarà bé. No ha plogut, en som conscients que no ha plogut. Plourà, tampoc. Però bé, ja us ho dic. I la collita que heu plantat, si ho feu així, doncs que hauria de ser la collita de tardor, ja tindrà bons nutrients.
3: I comencem amb les notícies i parlant de l'exposició Edatisme Zero envers les persones grans, que es fa a la Tèxtil Rase Fàbrica de Cultura.
2: Doncs sí, així és, Susanna. S'inaugurarà aquest dilluns 14 de setembre a 6:45 amb l'actuació musical de Stanislav Stepanek i Magda Carla Angelats. Les persones grans que assisteixin a la inauguració tindran invitacions per l'espectacle Amb qui s'ho fa l'Emili, del 3 d'octubre al Teatre Auditori. Com era? Susanna, tu en deies a Emili, no, l'any passat?
3: Amb qui s'ho fa l'Emili. Va, i evidentíssimament del temps, també n'haurem de parlar, no? Tot i que ja sabeu que no us podeu refiar gaire de nosaltres, perquè déu-n'hi-do els encerts d'ahir, Enric.
2: És en Metocat, el senyor Metocat, el que s'equivoquen, altres no. Doncs sí, no va ploure ni de bon tros el que creien que plouria. Però anem a veure què arriba aquests dies, i és que pel que fa avui farà un dia radiant amb màximes de 25 graus, un dia espaterrant de debò per fer esport, és fantàstic, amb bicicleta, etc.
3: Ostres, però jo avui porto pantaló llarg.
2: Per això, és que ni ens ho creiem, màximes de 25, s'estarà superbé. I pel cap de setmana, com a molt, augment d'un o dos graus amb un divendres força ennuvolat. Una diada ennuvoladota. Com està el país? I amb això arribem al... No pots estar avorrit, Galifar 10, en un poble com Cardedeu! I tot i que avui no tenim res a la vista, recordem que demà és... I de cara al cap de setmana tenim ja, alerta, comencem amb el Cinema Esbarjo, amb Love My Tender, o Love Me Tender.
3: Love My Tender, molt bé.
2: Ho dic bé. I amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts
2: per la ràdio al
3: 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
2: Salut i Paula, consum de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies! Yuhuu!

0: La diada pendent de l'aplicació efectiva de l'amnistia i el possible retorn de l'expresident Carles Puigdemont. Gairebé 10 anys després del moment més àlgid del procés i lluny de la unitat dels partits independentistes, les entitats criden la ciutadania a tornar a omplir els carrers i tancar l'etapa de dol. De fet, les entitats independentistes han convocat manifestacions simultànies a Barcelona, Girona i Amposta sota el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". A Barcelona la mobilització començarà a les 5 de la tarda. I el Tribunal de Comptes podria aplicar la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Entre els afectats hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig. I Trànsit preveu la sortida d'uns 550.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona pel pont d'aquesta diada. El retorn concentrarà uns 260.000 vehicles el diumenge, especialment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.600 efectius i 1.100 controls amb mesures especials de regulació a les vies amb més conglomeració. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la B20 a Barcelona deixa un carril tallat sentit nus de Trinitat. Un altre a la Nacional 340 al Vendrell continua deixant la via tallada en tots dos sentits de la marxa. Un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Viladecans, deixa també un carril tallat en sentit Barcelona. A banda, també hi ha diferents avaries que compliquen la circulació. Una a la C32 a Alella, una altra a la 26 a Montagut, una altra a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda i una quarta a la C31 a l'Hospitalet de Llobregat. I Catalunya ha tancat l'agost amb 3.700.000 afiliats a la Seguretat Social, 94.800 més que ara fa un any, un increment del 2,6% segons l'IDESCAT. Tot i això, la xifra baixa lleugerament respecte al juliol, amb 23.000 afiliats menys. L'augment interanual s'ha registrat a totes les comarques i l'Aran, excepte al Pallars Sobirà. Destaca també especialment el creixement dels afiliats de nacionalitat estrangera, que pugen un 12,8%. I la plataforma Sossocorristes i UGT han convocat una manifestació el dimecres vinent a Barcelona per reclamar una llei que reguli el sector i acabi amb la precarització del servei. Els socorristes demanen fixar uns estàndards mínims de seguretat a les platges catalanes després d'un estiu que qualifiquen com el més tràgic amb 26 morts al litoral. També reclamen que el servei de socorrisme sigui obligatori a totes les platges i que la temporada s'allargui de Setmana Santa fins l'octubre.
1: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Cardedeu 90.5.

0: Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: reanimar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú no se'l creu.
1: Noranta punt set FM.

0: de 10. Són les dues.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i de l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres de Barcelona. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
3: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
1: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta, Sònia Kerr.
4: Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfer i reclamen al món polític respectar la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
5: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena, como lo

0: lleva y cómo es preciso para la difícil labor de juzgar.
1: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
2: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides, al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
2: El Banc Central Europeu està reunit i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, fins al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat al migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
2: Avui el sol es torna a imposar després de les pluges d'ahir. Volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital. I, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolví, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic o a Arran de Mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
2: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
2: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell, Joan Barberà.
5: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
2: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebra demà. Aquesta tarda i vespre ja n'hi ha de convocats, tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial els qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A quarts de vuit es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Sílvia Orriols, que hi han convocat en i també aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
8: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
7: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
2: Doncs no deixem la política catalana perquè el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i també a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
2: Això serà a Madrid i encara a la capital. Jutges i fiscals han titllat avui de greus les acusacions de Laufer i Rafael. reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici del curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret de vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de Nets. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Sí, durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat també l'absència d'ingerències polítiques en la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió, diu, per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir l'estat de dret, tot plegat davant la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Parelló i Teresa Peramato.
9: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como es preciso para la difícil labor de juzgar.
1: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
3: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha reclamat que no es vulnerin els drets fonamentals dels migrants.
2: Gràcies, Carina. I encara un apunt en clau econòmica, perquè el Banc Central Europeu està reunit avui excepcionalment a Berlín i tot apunta que pujarà un quart de punt els tipus d'interès, que se situarien al 2,5%.
3: L'augment generalitzat de la inflació a causa del conflicte a l'Iran fa preveure que l'ENS continuarà la política d'augments de tipus iniciada al juny. Ara mateix els tipus estan situats al 2,25% a la zona euro.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció, i ho fa avui, que és el Dia per a la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
11: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las polítiques que estamos impulsando están funcionando.
10: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
2: No deixem de parlar de salut, perquè avui la consellera del Ram, Olga Pané, i també la ministra, Mònica García, han parlat sobre l'anunci de vaga indefinida que han fet 7 sindicats mèdics a partir del mes d'octubre.
3: Pané ha dit en una visita a Hostalric, a la Selva, que vol evitar l'aturada, i la ministra ha deixat clar en paral·lel a Madrid que les comunitats autònomes tenen diners per millorar les condicions laborals dels metges i metgesses.
12: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells dels temes que ens afectin aquí.
11: Les administracions, en este caso las administraciones que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas, tienen que reforzar la plantilla. Esto supone que viene de una demanda de las comunidades que dicen: nosotros no tenemos dinero, ¿no?, para hacer esto. No, no es verdad.
3: Metges de Catalunya ha convocat 12 mobilitzacions al llarg del darrer any per exigir la fi de la sobrecàrrega estructural que pateixen.
6: La xarxa de comunicació local.
13: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira-te. del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia a les 12 i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: Els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
2: Doncs no deixem la mobilitat. Les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga estaran acabades al febrer i després ja no trigaran a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Avui el representant del govern espanyol ha visitat les obres juntament amb la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
15: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
14: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
2: I la plataforma Dignitat a les Vies denuncia que encara no ha rebut cap informació sobre l'operatiu de ferroviari de Rodalies, just un mes després del caos per l'eclipsi solar del 12 d'agost. A més, la plataforma assegura que aquell dia es van acabar oferint un centenar menys de places del que és habitual per anar de Barcelona a Tarragona. Lluís Mata.
16: L'acumulació de gent per tornar a casa des d'estacions com Tarragona, Torredembarra o Altafulla van ser les imatges més visibles del caos ferroviari després de l'eclipsi. Però la manca de trens no va ser l'única incidència en un dia d'alta demanda. Malgrat que encara no ha rebut resposta a la petició d'informació que va fer, Dignitat a les Vies ha calculat que l'increment de places per anar de Barcelona a Tarragona va ser de menys d'un miler i que finalment van acabar sent menys que el dia anterior per l'avaria d'un tren de reforç. Anna Gómez és la portaveu de la plataforma.
17: I si hagués sortit tot perfecte, és a dir, que no hi hagués hagut la incidència i que no s'hagués cancel·lat un tren, sol no hi va haver un poc més de 900 places. De Barcelona a Tarragona sols oferissin 115 places, menys que el dia anterior. Sabem que, totes les dades que han donat fins ara no són correctes. I com vull pensar que ningú ens vol enganyar, vull saber d'on surten aquests números i, sobretot, que deixin d'encobrir-se entre ells.
16: Gómez reclama explicacions per un dispositiu que diu no va ser suficient per un dia laborable i assegura que estan tips del maltractament continuat que reben els usuaris de Renfe.
6: Notícies en xarxa.
2: És un quart de tres. Atenció a aquesta innovació perquè han creat una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure App i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, és a dir, l'IRTA. L'eina és gratuïta i funciona amb un suport imprès en 3D acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre l'aclarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalvia temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
19: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també, o sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i, de fet, els agricultors avui en dia ja estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
18: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
2: Anem ara fins a Girona. Allà la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició, el dipòsit i la distribució il·legal d'armes i que tenia magatzem a Figueres, a l'Alt Empordà. El principal investigat ha ingressat a presó i el cas continua obert. Avui n'han donat detalls des de la capital gironina. Girona FM, Pau Villafañe.
20: L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya. 644 armes, 16 de les quals de foc real, més de 220 ja modificades i les altres pendents de ser modificades, així com silenciadors, milers de cartutxos i maquinària per transformar-les. Tot ocult en un traster de Figueres. El líder de la trama era expert armer format a l'exèrcit rus i convertia armes de fogueig en armes reals, que després es distribuïen a xarxes de narcotràfic i segrestos mitjançant enviaments postals amb identitats suplantades des de la Comunitat Valenciana cap a altres punts del país. La investigació, iniciada a principis d'any, va portar a escorcolls a Girona, Badajoz i València i la darrera detenció el 31 d'agost a Barcelona de la persona encarregada del transport de les armes.
2: I la policia ha detingut avui a Calella Carlos García Roldán, conegut com a Charlie, condemnat a 14 anys i 9 mesos de presó pel cas Lujo Casa, una estafa milionària comesa a les Illes Balears. La detenció estaria relacionada amb l'ordre judicial de recerca, detenció i ingrés a presó dictada per l'Audiència Provincial de les Balears. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
21: García Roldán va ser condemnat el desembre de 2025 a 14 anys i 9 mesos de presó per la seva responsabilitat en el cas Lujo Casa, una presumpta estafa milionària relacionada amb la venda de cases fantasma a Mallorca. La mateixa resolució judicial també establia el pagament de més de 2 milions d'euros en indemnitzacions als perjudicats. Malgrat la contundència de la condemna, es trobava en llibertat provisional, ja que la sentència podia ser recorreguda. Ara l'Audiència Provincial n'ha ordenat la detenció i ingrés a presó després que no comparegués a una vista judicial per revisar la seva situació cautelar.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
3: És un home de 61 anys. Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames i va intentar fer-ho també a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local que van detenir l'home al lloc mateix dels fets.
2: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc de Barcelona.
3: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen ara mateix per poder sufocar l'incendi.
2: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
3: Enguany el Banc de Sang també tem una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
2: És moment per la cultura. Tàrrega inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
3: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
2: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel de Viu.
22: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
23: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-nos, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu ja hauria de tenir cabuda.
22: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
2: L'Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i, atenció, convertir-lo en un museu sobre el descobriment d'Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament.
3: Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
0: Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murta van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig, és a dir, pot entrar a negociar. Segons fonts municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
4: Que un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
0: Des de l'Associació d'Amics de Sant Jeroni de la Murtra asseguren que el pas a mans públiques de Sant Jeroni és una oportunitat, però alerten que cal preservar-ne l'ànima i escoltar la ciutadania per respectar aquest patrimoni.
2: I és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
5: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
8: I nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que era verdad. Pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
5: I avui, en la presentació oficial, com a nova jugadora del Sant Andreu, ha confirmat que denunciarà el seu antic club.
24: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també hi vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I bueno, s'està tramitant, tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí, encara no s'ha rebut, però sí.
5: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas, on per motius esportius ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça goleja el Feyenoord per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta de Lamine Yamal, que ahir per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria i cal destacar també el primer gol del nou fitxatge, Gabriel Jesús, amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista del Barça, Joao Cancelo.
25: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo, obviamente que queda mucho paso a paso y bueno, estamos en un buen camino.
5: En bàsquet en marxa, la Lliga Catalana ACB a Tarragona, ahir victòria de l'Ilerna Lleida contra la Joventut 89-84 i també triomf del Quitxanàs Manresa contra l'Andorra per 83-74. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
26: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quitxanàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
27: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque bueno, había muchos jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una excusa, ya no son nuevos. Ya juego aquí, se han bautizado.
26: El conjunt del Bages no tindrà gaire temps de descans, ja que aquest mateix divendres disputarà la seva segona jornada de la Lliga Catalana a Tarragona contra el Barça a partir de les 9 del vespre.
5: Una autèntica gran competició aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra al Palau d'Esports Catalunya a Tarragona.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però seguim amb més notícies de seguida. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern apel·la a la unitat en la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia, un 11 de setembre. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president, Josep Vila, ha explicat a la xarxa com encaren aquesta diada.
2: En esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
0: És dijous 10 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Arrenca l'any judicial marcat per la crisi de Ceuta. Sònia Kerr.
3: Jutges i fiscals tinllen de greus les acusacions de l'Ofer i reclamen al món polític respecte a la seva independència en l'acte celebrat al Tribunal Suprem. Isabel Perelló és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Peramato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar.
5: Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
0: Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu.
3: Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
0: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%.
3: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran.
0: El Servei Català de Trànsit preveu que 550.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada.
3: L'operació sortida ha començat a migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà. Els Mossos faran més de 1.000 controls, tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries.
0: Avui el sol es torna a imposar després d'una jornada de pluges i volem saber si ha de seguir així la resta del cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, el temps ha canviat 180 graus una altra vegada avui a gran part de Catalunya. Deixem enrere les fortes tempestes d'ahir. Recordem gairebé 100 litres per metre quadrat a la vila de Ripoll o 80 litres per metre quadrat al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona Capital i, sobretot, ens ha quedat un ambient molt més renovat. Aquest matí ha despertat la temperatura gairebé de tardor i, per exemple, en algunes valls sardanes, com és el cas de Bolvir, hem baixat a 1 grau de temperatura mínima, 9 graus, per exemple, hem tingut a Vic, o a Arran de Mar poc més de 16-17 graus, cas dels que hi ha hagut al centre de Barcelona Capital. Aquesta tarda, un temps que serà suau, que serà càlid, però no pas gaire. Estarem parlant de màximes a tot estirar de 27-28 graus al Pla de Lleida. Sempre amb pocs núvols, no tindrem tempesta i esperant a una diada que també serà plàcida, tranquil·la, de meravella per fer activitats al ras. Però compte al matí, que serà ben fred. N'estem pendents a la xarxa.
0: En cultura, aquest vespre comença la 46a edició de Fira Tàrrega i ho fa amb l'espectacle In Continuo.
3: Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure i el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: Als esports, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. Joan Barberà.
7: La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista, passant 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui arrenquen ja els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre n'hi ha de convocats tant per part de les institucions com al carrer. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda al Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista, que no vol que s'ocupi aquest espai memorial als qui van morir al setge de 1714. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El Parlament i el president fan avui actes amb motiu de la Diada. A 8:15 es farà l'hissada solemne de la senyera davant el Parlament i després el president Salvador Salvador Illa farà el discurs des del Palau de la Generalitat. El govern apel·la a la unitat dins la diversitat, tot recordant la gran manifestació d'ara fa 50 anys, la del 76, a Sant Boi de Llobregat, la primera massiva després de la mort de Franco. Pel que fa al carrer, al Fossar de les Moreres centrarà l'atenció. L'esquerra independentista ha convocat una concentració contra la presència de l'extrema dreta, representada per Silvio Oriols, que hi han convocat a anar-hi també, aquests per primera vegada. Demà al matí hi haurà les ofrenes florals d'institucions, entitats i partits al monument a Rafael Casanova i a la tarda la manifestació convocada per l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres entitats. En declaracions al Notícies en Xarxa, el president de l'ANC, Josep Vila, explica què n'espera.
2: N'esperem un punt d'inflexió, un moment de dir prou, ens cal tornar a sumar moltes forces per encarar un nou embat per guanyar la independència.
8: Aquestes manifestacions seran simultànies a Girona, Barcelona i Amposta.
0: Actes que en alguns punts del territori s'avancen ja aquest vespre. És el cas de la capital de la Garrotxa, d'Olot, on aquest vespre es fa una baixada de torxes fins al centre. Òmnium, l'ANC i el CDR fan una crida a les mobilitzacions de demà a Girona, Barcelona i Amposta. Olot Televisió, Natàlia Moreno.
9: A Olot, l'11 de setembre se celebrarà amb un acte previ aquesta nit a partir de les 10, amb una baixada de torxes des de l'Espai Cràter direcció a la Basílica de Sant Esteve, on s'il·luminaran unes estelades i llegirà un manifest. És l'acte que les entitats Òmnium Garrotxa, ANC Garrotxa i el CDR d'Olot i la Garrotxa duran a terme, abans que l'endemà cridin a la mobilització a Girona, Barcelona o Amposta. Des d'Olot s'espera que surtin un parell de busos i que una part important de la gent hi vagi amb el seu vehicle. En parlen Glòria Bassets, presidenta d'Òmnium Garrotxa, i Manel Planella, secretari de l'ANC de la Garrotxa.
10: La idea de les entitats que organitzen l'11 de setembre és precisament reivindicar la transversalitat, la diversitat i sobretot reivindicar el dret i la defensa de la nostra cultura i de la nostra llengua.
11: Cada any apretem perquè la gent es mobilitzi i hem posat el nom Hi Som perquè realment els polítics n'adonin que encara hi som.
9: Un any més s'ha optat per descentralitzar les manifestacions, un fet que no acaba de convèncer a certes persones d'algunes de les entitats que hi participen.
0: Era el nostre company Gerard Puigdemont d'Olot FM qui ens oferia aquesta crònica, i no Natàlia Moreno, com havíem dit. També Mataró ja ho té tot a punt per la Diada. Si l'any passat la pluja va marcar l'11 de setembre, enguany s'espera que els actes puguin celebrar-se amb sol i una calor més o menys suportable. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
12: A Mataró, la celebració de la Diada inclou actes de dimecres a dissabte, tot i que el gruix de la programació es concentra aquest divendres, 11 de setembre. A 9:45 del matí es farà un homenatge al president xilè Salvador Allende al Nou Parc Central, en un acte organitzat pel Grup de Recerca de Memòria Històrica. I més tard, a les 11, tindrà lloc l'ofrena institucional a Rafael Casanova. L'acte comptarà amb la participació de partits polítics i entitats i preveu les actuacions del Cor Madrigalista de Mataró i de l'Esbart Dansaire Mestres del Gai Saber. A més, aquest dijous al vespre s'ha programat la marxa de torxes per la independència, un sopar popular i un final de festa a la plaça de l'Ajuntament. La celebració, però, acabarà el dissabte amb sardanes a la plaça Santana.
0: En matèria judicial, el Tribunal de Comptes ha d'aplicar aviat la llei d'amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades tant al referèndum de l'1 d'octubre com a l'acció exterior del procés. Entre ells hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, però també l'exvicepresident Oriol Junqueras o els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
3: Segons Catalunya Ràdio, la decisió és imminent i arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés la llei d'amnistia i descartés que les actuacions investigades afectessin els interessos financers de la Unió Europea ja fa gairebé 2 mesos.
0: Doncs no deixem els tribunals, perquè avui jutges i fiscals han titllat de greus les acusacions de l'Ofer i han reclamat al món polític que respecti la seva independència. Ho han fet en la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida, com cada setembre, pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat enguany per la investigació de l'Audiència Nacional per la crisi de Ceuta i també per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Durant la presentació de la memòria anual, la presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem ha denunciat una sistemàtica deslegitimació de jutges i tribunals, desqualificacions generalitzades al Poder Judicial i ha demanat l'absència d'ingerències polítiques a la justícia. Això mentre que la fiscal general de l'Estat ha alertat de la desqualificació dels fiscals com a instrument de pressió per part de l'estament polític. Totes dues han exigit que es respecti la independència judicial de jutges i fiscals per garantir, diuen, l'estat de dret. Tot plegat davant de la confrontació protagonitzada per alguns membres del govern en relació a decisions judicials dels darrers mesos i també per part de l'oposició al govern. Escoltem Isabel Perelló i Teresa Peramato.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
13: En relació a la crisi migratòria de Ceuta, la fiscal general de l'Estat també ha anunciat l'enviament de 3 fiscals a la ciutat autònoma i ha destacat la necessitat de preservar el principi de legalitat i de retorn a una situació de normalitat sense que estigui en contradicció, diu, amb el respecte a la dignitat dels migrants.
0: I un apunt econòmic perquè ja tenim decisió del Banc Central Europeu que finalment ha pujat els tipus d'interès un quart de punt. Per tant, oficialment ja se situen al 2,5%.
3: L'ENS ha fet bones les previsions i apuja els tipus per segona vegada enguany, empès per l'augment continuat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en les properes reunions s'opta per mantenir l'estabilitat dels tipus o es continua amb una tendència a l'alça.
0: Vint minuts i seran les 3 de la tarda. Les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. El Departament de Salut adverteix que es tracta d'un problema important de salut pública i que cal més prevenció. Ho fa coincidint avui amb el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el 17% menys que el 2022. La corba ha anat baixant lleugerament, coincidint amb el desplegament el 2021 del primer pla de prevenció del suïcidi impulsat per la Generalitat. I igualment ha anat en descens en global a tot l'Estat, un 10%. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són més de 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre de suïcidi estatal.
15: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
14: Un telèfon gratuït per a la prevenció de les conductes suïcides és el 024.
0: Una jornada que avui també es commemora al carrer. És el cas de Terrassa, que s'omple pel setembre groc d'activitats amb motiu del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta d'una manera de donar visibilitat a aquest greu problema. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
16: Aquest setembre el groc no és un color més. És l'emblema de la prevenció de la mort per suïcidi, una causa que commemora aquest dijous el seu Dia Mundial. L'associació Els Dols el celebra a la plaça Vella. Escoltem Candy Guerrero.
17: Esperem que vingui molta gent perquè hem de fer molt de soroll, però és l'inici d'un mes que serà intens, perquè cal parlar, acompanyar-nos i que la gent sàpiga que estem aquí per si ens necessiten.
16: S'han programat parades informatives, tallers infantils, música i la lectura d'un manifest.
17: Amb veus de diferents persones que han perdut una persona estimada i que avui s'atreveixen a parlar, trencar aquest tabú, aquest silenci i a compartir aquest dol.
16: Durant tot el mes s'han organitzat una trentena d'activitats. Encara queda molta feina a fer.
17: El sistema encara s'ha de posar molt les piles. Falta molta feina, però és que primer ens hem de treure la por de dir la paraula suïcidi.
16: Però l'autèntica prevenció comença obrint la conversa.
17: Si alguna persona veus que no es troba bé, que verbalitza, no li treguis importància. Busca amb ella algun tipus de recurs. No minimitzis les seves emocions.
0: Són gairebé 3:45. El Servei Català de Trànsit preveu que uns 550.000 vehicles sortiran des de l'àrea metropolitana de Barcelona en el pont de la Diada. L'operació sortida ha començat ja aquest migdia i acabarà a les 3 de la tarda de demà.
3: I atenció, perquè els Mossos faran més de 1.000 controls tant a les vies de més mobilitat com en carreteres secundàries. També s'habiliten carrils en sentit contrari a l'habitual, inversió de prioritats a les rotondes, carrils d'incorporació i dispositius de senyalització avalisats amb cons per incrementar la capacitat capacitat viària. El dispositiu especial acabarà diumenge a la nit.
0: No deixem la mobilitat, ja que les obres de desdoblament de la línia de Rodalies R3 entre Parets del Vallès i la Garriga, al Vallès Oriental, estaran acabades al febrer i després no trigaran gaire a circular-hi trens. Això segons el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. El representant del govern espanyol ha visitat les obres aquest migdia juntament amb la consellera de Territori, amb Sílvia Paneque, a l'alçada de Granollers. Anem doncs fins allà. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
18: La consellera i el secretari d'Estat han assegurat que l'R3 és una part molt important del pla de Rodalies i, segons Sílvia Paneque, és molt necessària per garantir la mobilitat massiva. La consellera ha marcat el calendari fins a aconseguir l'excel·lència del servei.
19: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
18: Les obres avancen, tot i que durant la seva execució s'han produït robatoris de coure. El Ministeri ha hagut de destinar 5 milions d'euros addicionals a comprar 70 quilòmetres de cable. José Antonio Santano s'ha mostrat contrariat pels actes vandàlics avui mateix a Puigcerdà, en què algú ha tallat la fibra òptica. El Ministeri té la intenció de posar en servei alhora el tram de Montcada després de l'esllavissada d'un talús i aquest de Parets a la Garriga, on ja hi ha fetes les obres de seguretat i accessibilitat i remodelació de les estacions.
1: Notícies en xarxa.
0: Atenció a aquesta innovació, perquè s'acaba de crear una aplicació que permet mesurar amb intel·ligència artificial el calibre de les pomes directament al camp. S'anomena Fruit Measure Application i l'han creat la Universitat de Lleida i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA. Es tracta d'una eina gratuïta i que funciona amb un suport imprès en 3D que funciona acoblat al telèfon. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
20: La tecnologia permet obtenir i ordenar les dades sobre el terreny, fet que pot facilitar decisions sobre la clarida, la collita i la comercialització de la fruita, i estalvia temps i recursos respecte de la presa. En aquest sentit, el professor de la UdL i responsable del projecte, Eduard Gregorio, ha explicat per què és important conèixer el calibre dels fruits.
21: Conèixer el calibre dels fruits és molt important per als fruticultors. Per exemple, s'utilitza per optimitzar els inputs, els fertilitzants que s'han d'aplicar, la quantitat d'aigua, també per fer prediccions de la collita, també per determinar el moment òptim de fer la clarida, en general per planificar la recol·lecció també. O sigui, hi ha moltíssimes aplicacions i, de fet, els agricultors avui en dia doncs estan fent mesures amb mètodes manuals habitualment.
20: A més, Gregorio ha subratllat que el principal avantatge que presenta l'aplicatiu és l'estalvi de temps per als agricultors, ja que és una nova forma d'ordenar la informació digitalment.
0: Passem avui també pel Ripollès, on tanquen un estiu marcat per les restriccions d'accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter, en concret en punts com Daió o Fontalba, tot plegat, a causa de l'increment de visitants. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
22: Des de la pandèmia, el Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha detectat un increment dels visitants, sobretot en els mesos d'estiu i de bon temps. Els tècnics asseguren que la majoria actuen correctament, tot i que també hi ha casos a l'altra cara de la moneda. Els excursionistes que no tenen sensibilitat amb l'entorn, la fauna i la flora. El problema més freqüent, els gossos deslligats. Escoltem a Xavier Gribé, tècnic d'ús públic i educació ambiental del Parc Natural.
23: Recordem que estem en un parc natural amb molta presència de ramaderia i la presència de gossos deslligats sovint és incompatible amb la ramaderia. Llavors tenim molts informadors a tot el Parc Natural, 6 zones d'informació itinerants i 4 centres d'informació per mirar de fer aquesta tasca sensibilitzadora envers a les bones pràctiques del visitant.
22: Després de la temporada estival, la muntanya es prepara per un altre període de molta afluència, la temporada boletaire. Perquè els efectes de la petjada humana siguin menors, des del Parc Natural contemplen reforçar la tasca informadora.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La policia local de Lloret de Mar arresta un home de 61 anys per fer tocaments a una menor de 14 a l'estació d'autobusos.
24: Els fets van passar diumenge al vespre, quan l'agressor es va acostar a la noia, li va demanar el nom i se'l va anotar en una llibreta. La menor es va seure en un banc més allunyat, però l'home la va seguir i li va tocar els braços, les cames, i també va intentar fer-ho a la zona genital. El conductor d'un dels busos, que es va donar de la situació, va avisar la policia local, que el van detenir l'home al mateix lloc dels fets.
0: Els bombers de Barcelona treballen en un incendi incendi que crema la muntanya de Montjuïc.
24: El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya que hi ha just a sota del castell de Montjuïc i a tocar dels jardins de mossèn Costa Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i vegetació. 5 dotacions treballen per sufocar el foc.
0: El Banc de Sang fa una crida a la donació després d'una baixada de gairebé el 20% durant l'estiu.
24: Enguany el Banc de Sang també té una menor donació al setembre perquè la previsió de tempestes per ahir va fer suspendre les campanyes previstes als territoris en alerta, així com també pel pont de la Diada. Tot i això, demà al matí atenció es podrà donar a l'Hospital Clínic, al de Sant Pau i a la Mutua de Terrassa.
0: És moment per a la cultura. La capital de l'Urgell inaugura aquest vespre la 46a edició de Fira Tàrrega. I ho fa amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure. I el podreu veure també dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
24: El certamen oferirà un total de 57 espectacles, el 60% dels quals són gratuïts.
0: Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
2: El lema d'aquesta edició és Celebrem, un concepte que vincula la festa amb el fet de compartir en un espai amb desconeguts que viuen experiències semblants, entendre altres maneres de veure el món i admirar i respectar les capacitats i els talents dels altres. Ho explica Anna Giribet, directora artística del certamen.
5: Mundialment parlant, estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre, celebrar, i hem trobat que aquest any més que mai tocava sortir als carrers, disfrutar-los, reivindicar la trobada, reclamar aquest espai públic de tothom i per a tothom, on cada presència, cada cosa i cada veu hi hauria de tenir cabuda.
2: Al llarg dels 3 dies de fira s'estrenaran 20 de les 57 peces programades, 4 de les quals faran el seu debut a l'Estat espanyol. El mercat de les arts escèniques preveu acollir fins a 1.300 professionals del sector.
0: Encara en cultura, una gran producció dedicada als grans mestres del barroc arribarà el 18 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Serà en el marc del programa Cultura amb Ànima, que té finalitats socials, i ho farà més de la mà de la Fundació PINAE. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
6: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda, l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià Cessé, la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
7: Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop Purcell no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
6: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Masal Bornà i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
0: I és moment per a la informació esportiva. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. La waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell.
8: Bon dia, Marta. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes s'ha mostrat molt dolguda pel tracte rebut pel club de la seva vida.
25: Y nada. Perdón. Tuve que ir asimilando la situación. Pero bueno, yo no quise creerme que... Y la verdad, pensé que en algún momento ellos recapacitarían la situación y me dirían que no, que se estaban equivocando y que me querían en el equipo.
8: I avui en la presentació oficial com a nova jugadora del Club Natació Sant Andreu ha afirmat que denunciarà el seu antic club.
26: Crec que és bastant evident. No sé si ho vaig fer públic, també ja vaig parlar dilluns a l'entrevista. Estic amb el meu equip jurídic. I bueno, s'està tramitant, tot això ho estan portant elles i en breu hi haurà, sí, encara no s'ha rebut, però sí.
8: Públicament, el Club Natació Sabadell no ha respost ni tampoc ha donat la seva versió del cas on, per motius esportius, ha decidit no renovar el contracte d'una de les millors jugadores de la història del waterpolo femení. En futbol, el Barça va golejar ahir al Nou Camp Nou al Feyenoord holandès per 5-1 en el primer partit de la fase Lliga de la Lliga de Campions. Doblet de Rafinha, un golaç de falta, de Lamin Yamal, que a més per primera vegada va lluir el braçalet de capità en un match on Adeyemi va veure porteria, i cal destacar el primer gol del nou fitxatge Gabriel Jesús amb el club blaugrana. Escoltem el futbolista, el defensa Joao Cancelo.
1: La xarxa de comunicació local.
4: Queríamos empezar bien porque sabemos que cuanto más puntos hicimos, más vamos adelante, y bueno, era importante ganar, ganamos, hicimos un gran partido de todo, la defensa, el mediocampo y el ataque, y merecimos la victoria. Bueno, siempre es especial jugar en el Camp Nou por el Barça, en esta competición más aún, porque tengo la ilusión de ganarla con el Barça, y bueno, vamos a hacer de todo para hacerlo. Obviamente que queda mucho paso a paso, y bueno, estamos en un buen camino.
8: A la Copa del Rei de Futbol, a la fase prèvia, el Prat ha quedat emparellat amb el Sant Rafel d'Eivissa. En bàsquet, en marxa la Lliga Catalana ACB. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
9: Tot i un inici dubitatiu on els andorrans van agafar una renda d'11 punts al primer quart, els manresans van reaccionar a la represa, retallant la diferència fins a anar-se'n al descans amb 3 punts d'avantatge. La igualtat va regnar fins als 10 darrers minuts, quan l'efectivitat de Benítez, màxim anotador de l'equip amb 14 punts, i el control del ritme de joc per part dels manresans van permetre assegurar el triomf als moments finals. Diego Campo és l'entrenador del Quinzenàs Manresa i explicava que alguns jugadors van començar el partit més alterats del compte, a la vegada que ja pujava l'exigència pels seus jugadors de cara als següents partits.
10: Bueno, hemos salido al partido quizá con excesiva tensión por el escenario y porque, bueno, hay muchos jugadores que hemos tenido que explicar muy bien y detalladamente que jugamos, que es este torneo, porque venimos aquí. Y bueno, contento de la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la única vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. Es una

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu. Somriure.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un quart de punt i el situa al 2,5%. L'ENS ha fet bones les previsions i ha pujat els tipus per segona vegada en un any, en pes per l'augment de la continuïtat de la inflació a la zona euro a causa del conflicte a l'Iran. Caldrà veure si en properes reunions s'opta per mantenir els tipus o es manté aquesta tendència a l'alça. A la vigília de la Diada, el govern apel·la a la unitat d'aquesta Diada Nacional de Catalunya, que enguany commemora 50 anys de la primera manifestació en democràcia. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment aquesta tarda la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista al fossar de les Moreres. I jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de l'UFER i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida com cada setembre pel rei Felip VI. Un inici de curs judicial marcat per la investigació de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta i per la recent decisió del Suprem de suspendre el dret a vot dels espanyols nacionalitzats per la llei de nets. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre Teresa Peremato és la fiscal general de l'Estat.
4: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
3: I pendents de les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que un 550

0: 1.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de la Diada. L'operació sortida ha començat a les 12 i s'acabarà demà a les 3 de la tarda. Els Mossos faran més de 1.000 control tant a les vies de més mobilitat com a les carreteres secundàries. I els bombers de Barcelona treballen en un incendi que crema la muntanya de Montjuïc. El foc s'ha produït a la carretera de Miramar, a la falda de la muntanya, que hi ha just sota el castell de Montjuïc, a tocar dels jardins de Mossèn Costa i Llobera. Es tracta d'una zona de matolls i de vegetació. De moment hi ha 5 dotacions que hi treballen per poder sufocar aquest incendi. Estarem atents a veure com evoluciona.
1: Notícies en xarxa. Ràdio Cardedeu 90.7

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

dreams are bursting at the seams.

0: 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, obre la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín. Tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà, diu, la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer previst és el de Jordi Turull. Ho farà, segons fonts jurídiques, tan bon punt es publiqui al BOE la sentència que fonts del Constitucional situen a l'entorn del 26 d'octubre. D'aquesta manera, si la majoria progressista del Tribunal accepta el recurs de Turull, com es preveu, i estableix una doctrina extensible, els altres processats Llarena aplicarà sense necessitat d'esperar que resolgui individualment tots els recursos. I el govern apel·la a la unitat a la vigília de la Diada Nacional de Catalunya, que enguany, recordem-ho, commemora els 50 anys de la primera manifestació en democràcia de la Diada. Avui ja comencen alguns actes institucionals i també manifestacions al carrer. Preocupa especialment la confluència de l'extrema dreta i l'esquerra independentista aquesta tarda al Fossar de les Moreres. Des de l'Assemblea Nacional de Catalunya, el seu president Josep Vila explica com encaren aquesta Diada.
3: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
2: I el govern espanyol ha activat un contracte d'emergència de 17 milions d'euros per comprar 70 quilòmetres de cable després dels 63 robatoris de cobre registrats enguany a la línia R3 de Rodalies. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha assegurat que els incidents no alteren la previsió d'acabar al febrer el desdoblament entre Parets i la Garriga. Ha fet una visita acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. L'escoltem.
4: 27-28, algunes millores, i a partir de 2030-2040 els objectius, com els havíem indicat, de millora i d'excel·lència en el sistema ferroviari.
2: I els bombers han pogut estabilitzar l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Segons afirmen, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i la Ronda Litoral, i ha pujat per una zona molt escarpada cap al castell. Amb l'ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar

0: durant l'avent ràpid i s'ha protegit el castell. En total afecta a una superfície d'una hectàrea.
1: Notícies en xarxa.
2: Que sí, perquè a vegades riem, cantem i cridem.
3: També plorem, ens preocupem i estem fatal.
2: I no passa res per dir-ho.
3: Benvingudes a...
2: Estàs fatal, mama. Trenquem el silenci.
3: Mònica, com anem?
4: Hola, Núria. Què, com estem? Cansadetes, no? Una mica?
3: Una mica, eh?
4: Perquè havíem quedat a una hora, no? A les 4:30, i m'he pogut presentar abans, però ja no t'he vist a casa, no?
3: Sí.
4: Li he dit a la Laura on està la mama, i diu, pues ha de venir ara, i jo aquí esperant, i aparece en bicicleta por ahí, por... aquella que ve en bicicleta, mira, la Núria. Però bueno, ja estem aquí.
3: Amb fronts oberts, jo, com sempre. No fos cas que m'avorrís.
4: Pues bueno, res, hem vingut.
3: Ai, doncs mira, ara que escoltava la sintonia, no? Mm. Ai, és com que... I la trobava a faltar.
4: Sí, sí. Era,
3: no?
4: Sí.
3: Mira, era bonica la de... A veure, sempre ho hem dit, no? Que la de Tina Turner parlava molt de nosaltres.
4: Ja,
3: però aquesta és bonica, és molt radiofònica,
4: sí,
3: a mi m'agrada.
4: Sí.
3: Sí, la veritat és que sí. Què tenim avui, Mònica?
4: Pues bueno, avui dedicarem un capítol al síndrome X fràgil.
3: Uh-huh.
4: I tenim aquí una noia, la Mary, que ens acompanya, i és la mare de, bueno, d'una noia i un noi amb
3: uh-huh.
4: aquesta discapacitat. La Núria, que la nena, la Núria, que té 20 anys, no? I que, com la Mireia.
5: Sí, sí, sí, del 2005.
4: Sí, sí, del 2005. I el David, que ara en té 17, o aviat tenia 17.
5: Aviat
4: té 17.
3: Uh-huh.
4: I els dos comparteixen aquest síndrome.
5: Sí.
3: Hola, Mary.
5: Hola.
3: Benvinguda a Ràdio Televisió Cardedeu.
5: Gràcies.
3: Què tal?
5: Gràcies per convidar-me i gràcies per donar visibilitat a la diversitat.
3: Sí, sí.
5: I per fer-lo tan planer i tan que arriba.
3: Gràcies. Et ve de gust compartir amb nosaltres una mica de què es tracta aquest síndrome d'X fràgil?
5: Doncs el síndrome X fràgil és una malaltia minoritària, és un trastorn genètic hereditari i és la causa més comuna de discapacitat intel·lectual hereditària. Està produït per la mutació d'un gen del cromosoma X que altera la producció de proteïna i és clau en el desenvolupament cerebral. Com no es genera aquesta proteïna, doncs afecta a nivell intel·lectual perquè no arriba així, doncs, al codi genètic. I es afecta més severament als homes que a les dones, perquè els homes només tenen una X i està lligada al gen X, i les noies tenen XX i aleshores tenen una mica de compensació. Se retarden el desenvolupament, problemes d'aprenentatge, de memòria, i els nois a més tenen tres característics físics, com la cara allargada, les orelles grans. En quant a conducta, doncs, són hiperactius, tenen ansietat, dèficit d'atenció, conductes autistes, timidesa extrema, dificultats de relació social... Bueno, és una llarga llista, més aviat tot ets conductual, uh-huh. a part de la discapacitat intel·lectual. No saben llegir, no saben escriure, no saben d'euros... És una mica difícil, la veritat. I tenen, a més, retard de la parla, ecolàlies i dificultats de comunicació. En el meu cas, primer em van diagnosticar el petit i a partir del diagnòstic del petit em van diagnosticar la Núria, que és la gran. En un principi la Núria havíem anat al CDIAP amb ella i ens van dir que era una nina hiperactiva i que estava mal educada.
3: Ah, fantàstic.
5: Sí. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, a més jo tenia un diagnòstic i unes analítiques fetes i em van dir que jo no era portadora de l'X fràgil, que tranquil·la. Bueno, doncs les meves analítiques estaven equivocades.
3: Ah.
5: A més, en el cas del 50% d'opcions que poguessin haver heretat l'altra X, la X sana, em van heretar aquesta X, la X portadora, i tots dos han desenvolupat la síndrome i tots dos estan afectats de X fràgil. Són portadores una de cada 290 dones, o sigui que el percentatge de portadores és alt,
3: uh-huh.
5: Però n'hi ha afectats un de cada 5.000.
3: Uh-huh.
5: I res, doncs se suposava no ser portadora i tenir dos X, doncs tinc dos fills afectats de la síndrome X fràgil, la Núria i el David, que heu mencionat.
3: Uh-huh. I el fet de ser, ara no sé si m'ho sabràs vull dir, si és una pregunta molt complexa o no, però el fet de ser, per curiositat, de ser tu portadora, sí o sí, tots els fills que tinguessis havien d'estar afectats?
5: No, al contrari.
3: No,
5: en un alt percentatge era tant la ex sana i normalment ni t'assabentes que ets portadora.
3: Mal.
5: D'aquí que una de cada 290 dones siguin portadores, però una afectada és a cada 5.000.
3: Ah, clar, és el que deies.
5: O sí, fins
3: perdona.
5: I tot poden no desenvolupar la cadena i ser també portadors, però no tenir la mutació completa, que en aquest cas els meus fills tenen, perquè passen d'aquí a 500 repeticions d'aquest gen afectat. Bueno, al principi doncs, el diagnòstic va venir per el David perquè tenia un nistagmus ocular, que també ho té un nen de cada 5.000, és una altra cosa, però el nen era molt rialler i molt divertit, i amb 6 mesos va enamorar la neuròloga, i la neuròloga va dir: m'he enamorat d'aquest nen i jo el diagnosticaré del que sigui. I li van fer TACs, proves de contrast, ecografies, ressonàncies magnètiques, i quan tenia el David 16 mesos va arribar al diagnòstic. Era mutació completa en síndrome X fràgil, i la neuròloga em va enviar un correu electrònic dient el que tenia. Jo el vaig rebre, vaig obrir el correu a la nit. Clar, per mi el X fràgil no era un desconegut. Jo tenia dos cosins al País Basc amb la síndrome X fràgil, que per això jo tenia fet una analítica.
3: Val.
5: Perquè venia d'un antecedent familiar. I jo amb els meus cosins convisc tots els estius a la casa dels avis. I aleshores, en aquell moment de rebre doncs, el diagnòstic, jo ja sabia el que tenia la Núria.
3: Val.
5: I m'acabaven de dir doncs, això, doncs, que els meus dos fills tenien discapacitat intel·lectual per la resta de la seva vida. I ja sabia que m'esperava doncs, un camí dur, difícil, ple de lluites constants, emocionalment complicat, i que tot i tenir l'amor que jo sentia per ells, doncs, que el món no els tractaria com a mi m'hagués agradat. Mm-hmm. Això és una cosa que nosaltres
3: pues sí.
5: Ho veiem, no? Mm-hmm. Amb els nostres fills.
3: Va, que fort, no? Que et donguin un diagnòstic per correu.
4: Sí, és que això també em va quedar, perquè clar, és que és una notícia que és per dir, bueno, doncs quedem un dia, us expliquem tot, no, així.
5: El dia següent sí que vam tenir visita. Mira, en algun moment sí que vaig pensar quina manera de donar un diagnòstic. Però jo vaig plorar tant aquella nit, vaig plorar tant, que estava molt receptiva el dia següent a la consulta.
3: Wow.
5: El meu home, que havia negat que allò estigués bé, va caure a la consulta. O sigui, allà es va desfer. Uh-huh. I jo ja havia plorat tant i tant i tant i tant que he plorat després, no? Però com que vaig descargar, si jo arribo a la consulta i em donen el diagnòstic en aquell moment, potser no hagués estat atenta a res més.
3: Bueno, i potser haguessis quedat en xoc, no?
4: Sí, clar, s'hagués quedat bloquejada. I a més és això, que, ja, que tu ja saps aquest diagnòstic, el que era, el que significava i el que...
5: Sí. I després vam arribar a casa, no? I era un dijous, i vaig trucar a ma mare, li vaig dir: mama, ja saps que li estaven fent proves al David per veure què passava, que alguna cosa. Doncs ja tenim el diagnòstic, si va bé venim de dinar. Ai, que bé, que vindrà també el teu germà. Diu: bueno, que bé, ja veurem, que bé. I aleshores, doncs, vam arribar allà i el meu germà arribava amb un paquet, un envoltori, amb un regal, i molt content. I dic: bueno, Sergio, digo, que he vingut també, dic que ja saps que el David li estaven fent proves, ja tenim el diagnòstic, és síndrome X fràgil. Clar, es va quedar blanc, hem conviscut tots dos amb els meus cosins, diu: no pot ser, dic, i tant, les meves analítiques han d'estar malament, perquè és que els dos els tinc afectats a l'X fràgil. I ell va obrir el paquet que portava, i era un biberó i un xumet, diu: la meva dona estava embarassada, està embarassada.
3: Oh.
5: Aprofitava aquest dinar familiar.
4: Va ser
5: dramàtic, perquè ara ell, i si les meves analítiques estan malament, i si la criatura que esperem també tindrà discapacitat, i si va ser aquell mateix dia vam trucar a l'hospital que teníem les analítiques fetes i que estaven malament, la seva estava bé, i tinc una neboda de 15 anys preciosa, deportista i d'altres capacitats, no t'ho perdis. O sigui que l'atzar només va ser una mica complicat per mi.
3: Sí, realment. I quina imatge, no? Portes un regal Sí. I era una caixa de sorpreses que no vegis, no?
4: La il·lusió de dir la notícia, no? I després tot així una cosa rara, no?
5: Va ser dur. Bueno, quan nosaltres vam rebre el diagnòstic, tampoc no vam deixar de treballar, no sé per què, però vam passar el dol com vam poder. Ho vam fer així. Continuar cada dia.
4: Ho veu normalitzar, com jo sempre dic la paraula aquesta, de normalitzar.
5: Hi havia un moment, sobretot al principi, de tenir moltes ganes de plorar.
4: Sí.
5: De...
3: Clar.
4: Però és que això no se'n va, eh?
5: No. Bueno, jo havia...
3: En certs moments, no.
5: Bueno, jo comentava, no?, que jo sí que he tingut, tot i que no m'he hagut de medicar d'antidepressius ni agafar la baixa laboral, que ho trobo totalment lícit també qui ho fa, perquè cadascú té el dol i ho viu superpersonal, i més personal que un dol no n'hi ha res. Jo sempre el que he necessitat ha sigut molta informació, estar molt activa a l'Associació Catalana d'Ilics Fràgil, acudir a molts grups de pares, de mares, d'ajuda mútua, acudir a tallers, a congressos, a ponències, a llegir molt sobre Ilics Fràgil, a informar-me sobre autisme, perquè l'autisme és molt semblant a Ilics Fràgil en moltes coses. I havia de comunicar a tothom que els meus fills tenien diversitat funcional i intel·lectual, i que no és que estiguessin mal educats ni consentits ni tot allò que al principi a la Núria sobretot la van etiquetar de mil coses.
4: És que i també etiquetar així sense saber, sense prou portes tu la teva d'això, tu de la teva preocupació, i que vingui un i que et digui qualsevol cosa.
3: És molt comú, que les famílies, no?, els diuen, això és que no me l'eduques.
5: Sí, perquè són petits, tenen 2-3 anys, i clar, diuen, no pot esperar a la filera per donar el regal de l'aniversari perquè és una maleducada, o...
3: Ja.
5: Puixa i baixa aquí tantes vegades perquè és maleducada, i diu... Ai, mare.
3: Sí, no, a vegades, no?, sents comentaris de criatures que potser no saps si tenen si estan diagnosticats, no, però jo l'altre dia sentia una conversa, no? Oh, és que ens ha picat, ens ha no sé què, i el seu pare no feia res. I jo pensava, potser no feia res perquè potser a aquella criatura li passa alguna cosa que el pare sap que ha normalitzat i no et donarà, no t'ha de donar explicacions a tu de res, no?
5: Jo els meus s'ha renyat molt, està molt al sobre, que de fet estreso el meu home amb aquestes coses, perquè ell és una mica més... m'enganxa, i jo sóc més de no facis això, i no diguis això, i no sé què, i els corregeixo constantment, i sí que m'estreso, amb això.
3: Ja. Bueno, també és important posar límits, encara que tinguin una discapacitat, o que... no? O que els veiem diferents.
4: I és potser més relaxat.
5: Ell és capaç d'anar al parc quan érem més petits, seure en un banc i a l'hora dir on et són? Va, que marxem. Jo no, estava dreta allà al costat del tobogà, al costat dels gronxadors, estava...
3: Sense perdre'ls de vista.
4: Bueno, jo també em passa això, que soc més patidora també i més controlar tot, no? I sí. On estan i què fan i com han de fer això i ara amb qui es relacionen, no? Sobretot... I ara què dirà, què explicarà, què parlarà?
5: Perquè sempre, sobretot, no vull que facin mal a ningú, que tampoc ningú no els faci mal a ells. I sí que sí que una mica estressada en tot això.
3: Els parcs, els hauríem d'analitzar, perquè els parcs no... Jo no els he gaudit mai. O sigui, jo quan l'Estel eren petites, anar al parc per mi era un suplici. I jo que em dedico a acompanyar famílies amb la criança, ostres, al parc sempre hi ha conflictes, però no entre infants, perquè al final conflictes entre infants són normals, no? Però quan s'hi posa l'adult, la mirada de l'adult perverteix molt aquell joc o aquella relació. O, els parcs són fatals. Vaja, sí,
5: jo
3: ho visc així. Sí, sí.
4: Bueno, algú deu de passar, perquè els pares de nens que estan a Itàlia, quan tenen que... Hòstia, aquesta tarda fa molt temps, ja podia ploure, així no hem d'anar al parc.
3: O sigui, això també ho has sentit?
4: Sí.
3: No, és que al final has de fer com... No sé, cadascú té la seva manera d'educar els seus fills, no? I hi ha com molt judici per part dels altres. Llavors, és una situació molt complexa.
5: Sí.
3: No? I llavors quan són adolescents van a fer botelló en els parcs. Els parcs s'haurien d'analitzar psicològicament.
4: Algú tenen.
3: Algú passa allà.
4: Bueno. Digues, continua.
5: Bueno,
3: I jo volia fer una pregunta. I l'entorn familiar entenc que et deu recolzar, no? Que et deu sentir... Perquè el fet de que el teu germà, no?, sapigués aquesta notícia... heu viscut els teus cosins, no?
5: Sí,
3: han fet que estiguin, que et recolzin.
5: L'entorn familiar ha viscut, bueno, la mare dels meus cosins havia mort de càncer una mica abans, i jo en aquell moment sí que la vaig trobar a faltar moltíssim, perquè
4: haguessis pogut parlar amb ella.
5: Molt, tot i que m'he estat molt recolzada a l'Associació Catalana de l'X Fràgil. Jo vaig tenir el diagnòstic dijous, vaig trucar, i diumenge jo estava a Can Montcau, allà a Parpers, al dinar de germanor de l'X Fràgil.
3: A veus.
5: Coneixent més famílies, explicant, sentint en papà amb mà de l'X Fràgil. Jo ho necessitava, és que és això que he dit.
3: Sí, sí.
5: Jo no he necessitat antidepressiu, jo no he necessitat una baixa laboral, però he necessitat compartir molt, molt. Mm-hmm. I així és com jo he fet la meva... el meu procés. I a l'entorn familiar sí que la meva sogra, que és més gran, diu, per què ens diu res d'això? Nosaltres els estimarem igual, i jo no vull saber que si els meus nets tenen algun tipus de discapacitat. Tonteries.
4: Bueno, perquè també es neguen una mica també a veure...
5: I els meus pares, que estan més propers i que viuen al mateix poble que nosaltres i que sempre han sigut els cuidadors dels meus fills, doncs... se'ls estimen. I jo ja no lluito. Que se'ls estimen i ja està. Sí. No són conscients del que visquem, no són conscients de les dificultats, no són conscients del difícil que és aixecar-se cada dia i tirar del carro.
3: No
5: ho són, però no li demano, perquè se'ls estimen. I els meus fills s'estimen moltíssim.
4: Clar, ells estan bé amb ells, no, amb els avis.
5: Sí, superbé. O sigui que ja està. Això s'ha... ja ha de ser així, suposo.
4: No cal anar a més, perquè si estan bé i contents i feliços...
5: No,
3: perquè al final has de fer més dolç, no?
4: Sí.
3: Perquè quan esperes una reacció, esperes un acompanyament i no el tens, és un altre dol que se t'obre i que costa molt...
4: Sí, i llavors dius, doncs pues bueno, és igual, deixem-ho com està i ja...
5: S'estima mútuament. I és molt maco, perquè... els meus pares sempre ho diuen, que se s'estimen tant i que són tan fàcils els meus fills. Digo, pues venga.
4: Maria, és que els deuen de conèixer molt també, per on, no?
5: Sí, sí.
4: Els deuen de conèixer molt. Quan o s'enfaden o el que sigui, no? També,
5: és que amb ells no s'enfaden.
4: No, veus?
3: Ja, bueno, és que també són, saben perfectament, sí, no? Clar. Les persones tenen una relació diferent amb cadascú, no? Llavors... deuen tenir una altra relació amb els avis que amb els pares.
5: Sí. Tal qual. Comentàveu, doncs, de les amistats a vegades que es poden perdre pel camí. Sí que s'han perdut. S'han perdut molt, i ara jo el que trobo també és que hem perdut vida social amb l'entorn. O sigui, ens hem de situar que estem en una altra lliga. I això jo sí que m'ha costat una mica, però estem en una altra lliga, i a la lliga que estem és amb el que, en tot cas, que mai no t'has de comparar amb ningú, però... sí que t'has d'assimilar, perquè al final, per exemple, les companyes de feina, si van a sopar, si saben que el meu home ja va de nits o de tardes, ja no em diran res. Vols venir a sopar? No, perquè jo ja saben que m'he de quedar amb els meus fills. Ara han preparat un viatge, marxaran 4 dies, i no m'han preguntat si jo vull venir, perquè ja saben que no puc deixar els nens 4 dies, tot i tenir 20 anys i 17, que en qualsevol circumstància neurotípica podries deixar els nens. Tot això trobo que ho hem perdut. I doncs la meva neboda de 15, tenim diversos fillols i filloles de l'edat més o menys dels meus, i tots sent nens neurotípics que han conviscut des del naixement dels fills, no han convidat a sortir a fer un passeig, a menjar pipes al parc, mai. I això és algo que trobo que, bueno, és normal, suposo. No són afins. O sigui, no hi ha afinitat, no hi ha gustos comuns, i aleshores sí que si quedem en famílies, oye, vine, sempre normalment és vine a casa a dinar, aleshores venen.
3: Ja.
4: Sí. Però clar, és una cosa que sí, clar, que el que dius, no? Pues que ha de ser així, no? Però que surt, sap greu de que no sigui així, no surti, no?
3: Bueno, fa mal, no?
4: Bueno. També és que és, per una altra part també, com que no hi ha relació, no tenen coses en comú.
5: Exacte. Sí.
4: Però bueno, la meva també, vas veient com tots van tirant cap, els hi van passant, no? Van creixent i bueno, i cada un porta el seu d'allò, i la meva es va quedant sola. pues el mateix. Sí. I ells també s'han adonat en compte.
5: I nosaltres doncs, tenim més relació doncs, ara pues, amb el grup de bàsquet, d'especials, amb el grup del futbol, d'especials, i fem aquests vincles, però sempre més o menys entre...
3: amb persones iguals.
5: Sí. Sí, sí.
4: També van a Paris, no?
5: També van a Paris el cap de setmana. El que passa que entre setmana no els portem i aquí perdem una mica de contacte.
3: Bé, nosaltres tampoc, entre setmana no hi van.
4: No, perquè nosaltres ja vam conèixer quan van anar, un dia que van anar allà a la discoteca, allà a la Garriga, i ens vam conèixer allà.
5: Que s'ho van passar superbé.
4: Sí, sí, sí. Tots van ballar, tots, pares i fills. Bueno. Què més, què més?
5: Doncs allò que dèieu de com... Bueno, nosaltres, jo he descobert l'esport. El meu home ja feia esport i a mi m'anava i empenyent. Fes esport. I jo deia, però... Uf. I ara sí que he descobert l'esport i la meva font de sortida i la meva manera de... d'estar bé és fent esport. I això ho intentem compaginar amb la vida dels nostres fills, amb la feina doncs, laboral, amb la casa, bueno, tot el que tothom tenim, no? Has de fer els dinars... I sí que fem una mica contra el rellotge i anem a vegades una mica justets per arribar a tot, però ho intentem.
4: Organitzar la cosa per poder fer... tot
5: sempre
4: això.
5: Ells són com al centre i doncs si entenen entreno de 7 a 8 doncs de 7 a 8 aprofitaré, no m'estaré a les grades assegudes sinó que sortiré a córrer,
4: sí.
5: O intentem fer les coses adaptades a ells però que també tinguem el nostre espai.
3: Tingueu.
5: Suposo que, bueno,
4: la Mireia també quan va a l'ogopeda, quan va al fisio, no sé què, aprofitem i pues el que algunes vegades he dit, no? Que ens anem per allà per Santa Eulàlia, que anem a córrer, anem, bueno, aprofitant els moments.
3: Sí, sí.
5: I el que també deia ara que comentava que rereguardia tenen meus pares, que si tinc una cosa que he de fer ells sempre estan disposats a quedar-se amb els nens sense cap problema. I una altra cosa que sí que també he trobat que és que me'n falta vida social, perquè ara jo potser ja estic en una fase més de climateri,
3: yeah.
5: I que l'altre dia que vam anar a allò que hem comentat a la xerrada de la Mireia Grossman, no, que deia ha arribat una edat en aquest moment en què ja no vol ser cuidadora. I això, que jo fins ara em sentia una mica malament, en descobrir que forma part biològica de la nostra fisiologia, m'ha fet sentir una mica bé. De dir, no m'he de sentir culpable si jo ara mateix no em ve de gust cuidar 24 hores, perquè estem en una altra fase. I això m'hi va ajudar molt l'altre dia la xerrada, perquè també et dic, és que si anem al teatre hem d'anar els quatre. Però si vull anar a fer una obra de teatre amb el meu home, ja he de deixar.
3: Ja, i fins ara et senties culpable, no?, per fer-ho.
5: Sí.
3: Clar, nosaltres amb això, veus, fa molts anys que no ens sentim culpables de deixar-les. És com, bueno, al final és cadascú, no?, com ho viu.
4: Sí, bueno, ara la Núria i el Pep es fan uns viatges quan a la que, no?
3: Sí, des de fa 3 anys o així que cada any fem algun viatget. Perquè, bueno, jo durant molts anys vaig tenir moltes pors a moltes coses... I m'han passat les pors i llavors aprofito per viatjar, no? I mira.
5: Ah, molt bé.
4: Sí. Pues no, jo el de viatjar, pues anem els quatre. I viatgem, fem aquí, fem allà, però anar-me'n a viatjar amb l'Òscar, sí, una sortideta o alguna cosa, però anar-me'n així molt lluny, en avió i a l'altre lado del mundo.
3: Nosaltres que saps què passa? Que amb elles no podem viatjar.
5: Ja. Sí,
3: és que no podem marxar ni un cap de setmana. Ja. L'últim cap de setmana que vam marxar, la psicòloga ja ens va dir, sabeu que és esport de risc, no?
5: Sí. La Núria no vol pujar en un avió i el David no vol sortir de casa. I el meu home no vol sortir a l'estranger. Dic, mi, esteu complicant la vida.
3: Oh, has de viatjar tu sola.
5: Sí, està clar.
3: No et queda una altra. No, jo quan dic viatjar, vull dir, amb elles, em refereixo a marxar un cap de setmana,
5: sí.
3: Aquí, a una hora amb cotxe,
5: sí, sí. Hem anat a Andorra i a Salou i el David era, quan tornem? Dic, demà, i ho vale, demà.
4: I clar, i va sentir tota l'estona, no? I quan tornem, no?
3: Sí. Nosaltres, l'Estel va dient, jo demà no vull tornar, i és perquè els canvis li costen molt i aleshores ja el dia abans ja està capficada perquè l'endemà no vol tornar i hem tingut bronques, ara ja no, ara ja ho sabem, nosaltres preparem les maletes, ella està amb el mòbil i quan hi estem, vinga, anem. Però abans, clar, al principi era, però escolta, hem de marxar, fes-te la maleta, fes-no, ara ja no li exigim res i bueno, ja sabem què et passa, que no, que t'agòbies, doncs ja està.
5: Sí.
4: No, la Mireia l'agrada, li encanta de viatjar i avions cap aquí i cap allà, i sóc jo la que això de preparar les coses, de saber que ens anem així avions i que vagi tot el que dèiem, no? Les pors, no? Les pors que vam estar parlant en l'altre capítol, però el mateix. Bueno, continua.
5: Bueno, quan el tema de salut i tot això, doncs, és veritat que a l'Hospital Taulí de Sabadell és el centre d'esport escènic fràgil des de fa uns 5 o 6 anys, i aleshores aquí sí que tenim un equip neuropediàtric, de genetistes, de psicopedagogs i de tot, molt especialitat en la síndrome X fràgil, però la síndrome X fràgil fins als 18 anys.
4: Perquè als 18 anys ja està tot bé, no? Als 18 anys tot es recupera.
5: I a partir dels 18 anys tenim aquí a l'associació Una Lluita, estic a la junta també de l'associació de l'X Fràgil, doncs de picar pedra, i picar portes, i de... Ei, que es fan adults, que ja tenim molts d'adults. I costa, està costant molt a tema adults, però en quant a infants, al centre d'esport de sex fràgil, això bé. Sí que m'he trobat ara que Núria, amb 21 anys, no sé si amb vosaltres, les vostres nenes, també us passa, que ara ha arribat un moment que haurien d'anar, per exemple, a ginecologia. I aquí és un... Vaig anar un dia a Granollers fa un parell d'anys amb la Núria, que els dijous és el dia jove,
4: sí,
5: i pots anar.
4: Sí, jo he anat amb la Mireia.
5: Doncs no s'esperaven una persona, em sembla, amb discapacitat, i no saben saber què
4: no saben
5: què explicar-li, i ja no hem parlat de fer-li una citologia o qualsevol cosa d'aquestes.
3: Ui, a mi l'última que em van dir és que ha tingut relacions sexuals.
4: A mi també m'ho van preguntar.
3: I dic,
4: bueno,
3: van
4: preguntar a ella.
3: I sí, exacte. I ella, clar, dient, què? He tingut què?
4: Pobre.
3: I dic, no. I diu, pues no li puc fer una citologia. I, de fet, a elles les porten a Sant Joan de Déu, que hi ha servei de ginecologia, perquè elles sempre van néixer a Sant Joan de Déu, i tot el procés d'infants la van fer allà. I mai els hi han fet una citologia.
5: Sí, doncs això m'ho trobo, la Núria tampoc ha tingut relacions sexuals, però sí que dius, hi ha encara especialitats que fan grans i que veus que no funcionen.
3: No, bueno, perquè no hi ha, no? No hi ha aprenentatge, investigació, voluntat, no sé què, no hi ha, però...
4: No hi ha.
3: Però sí, es fan dones, no? Sí. I només és la regla i ja està. A l'Ona i l'Estel els hi han fet la citologia, bueno, l'Ona encara no, a l'Estel perquè li van posar un DIU. I llavors sí que al posar-li el DIU, adormida, assedada, li feien la citologia, i miraven si estava tot bé.
5: No li posaria res.
3: No, la seden.
4: S'ha de dormir.
5: I després, doncs, sí que de cara a altres institucions, doncs, m'he trobat amb problemes amb la INS, amb la Generalitat, i és com que sembla molt oberta i és molt, molt tancada, i costa molt d'arribar a que vagin a temps, bueno, tota aquesta pesca de coses que vau fer també un dia una repassada.
3: Els tràmits.
4: Sí, els tràmits. Ens va quedar bé, allò, aquell joc.
5: Doncs, me sumo.
3: Sí, el tema dels
4: és
3: tràmits és horrorós.
5: I el tema de l'educació, doncs, bueno, la Núria, que no tenia diagnòstic, que hi va tenir després del David, sí que vaig anar a l'EAP, dic, ja sé que té la Núria, que portem ja 2 anys a l'escola, i em va dir, no, fins que tinguis un paper no té res. Dic, carai.
3: Fins que tinguis un paper no té res.
5: Així va ser la resposta de la
4: Núria. Els papers dichosos i els informes i tot.
5: I aleshores allò va ser el mes de juny, i al setembre vaig tenir el diagnòstic, el paper, i he de dir que al setembre van córrer. Però que al juny la meva nena no tenia res perquè no hi havia paper. Després, quan va arribar a ser, la Núria ja volíem que anés a anat a ordinària, amb una escola amb CIA, i després vam valorar que la Selva a l'institut allò no estava preparat per ells. En el nostre cas, això és com el dol, cadascú decideix lliurement i tot està bé.
3: Sí.
5: No n'hi ha. Nosaltres vam decidir que especial. Núria no tenia plaça a Can Vila en el primer any, i sí que vaig intentar parlar molt amb educació, vaig enviar escrits, i al final un dia el subdirector d'educació d'aquell moment em va trucar i va dir, què passa tu? Dic, pues mira què passa, que no tinc plaça a l'educació especial, i resulta que a mi m'agradaria tenir una plaça, però no em ve de gust, o sigui, és una necessitat. I la veritat és que aquell home va estar durant 10 minuts sentint-me parlar, i quan acaba em va dir, gràcies perquè mai no havia sentit a parlar a ningú, i ara entenc el que us passa. Tot i que heu d'entendre que sou una minoria, que no podem destinar recursos. I jo el que li vaig dir, de la manera més senzilla possible. I és que em veia abocada a una escola especial, però no per plaer, sinó per com a conseqüència de que la meva filla tenia una discapacitat intel·lectual amb problemes d'habilitat social, que no sap escriure, que no sap llegir, que no sap de números, que no sap d'euros, i que és molt complicat la seva relació amb altres persones. I aleshores, que amb tot el dolor del meu cor, havia de decidir prendre aquesta decisió i que no podia escollir entre els dos instituts del meu poble, perquè és que eren una selva. I allò va ser el que li vaig dir, i que jo agraïda també de que ell en aquell moment digués: t'he sentit a parlar i ara entenc el teu problema. Jo no sé si va ser conseqüència d'això o no, però l'any següent sí que vaig tenir una plaça a Can Vila, i l'any que va haver de sortir David també vaig tenir plaça a Can Vila. I allà a Can Vila, doncs, com en poden estar fins als 20 anys, la Núria va sortir l'any passat amb 19, perquè quan van fer la valoració li van valorar de SOI. I quan la valoren de SOI, doncs és una mica més fàcil.
3: I és més fàcil que
4: de sortir de STO, que és el que té la Mireia i la Onel Estel.
5: Que això és una loteria.
4: Que això no sé com ho valoren, perquè jo la Mireia no sé fins quin punt és STO o SOI, però bueno, és igual.
5: Exacte, perquè a la Núria li van donar un SOI amb un 52% de discapacitat. Que ha fet aquest 52% que ha fet als 18 anys i cap paga. És apte per treballar.
3: Ara estan valorant molt a la baixa. Bueno, o molt, sí. Molt a la baixa vull dir que una persona que potser necessita una plaça de CAE, que CAE és les, no, les persones amb pluridiscapacitat més afectades que necessiten un suport més intens, com que no hi ha places, les valoren d'STO... I clar, tu vas amb un STO i no és adequada per aquestes persones. I hi ha molts que necessiten STO que els envien un SOI perquè no hi ha places. Llavors, al no haver-hi places, s'estan fent autèntiques bajanades. I també des de la incompetència, des del no saber. Perquè això que et va dir aquest home, gràcies, no? Perquè m'has explicat què sentiu. I això se't diu empatia.
5: Sí, aquell home, la veritat...
3: I hi ha molta gent que... malauradament, hi ha gent que no en té d'empatia, que són qui governen i que haurien d'estar al peu del canó.
4: I que no volen escoltar, perquè l'empatia no l'agafa si escolta, si et trobes amb el que passa, amb el que hi ha.
3: Totalment.
4: Però hi ha gent que no vol escoltar. No vol escoltar. I ja està. Cada uno...
5: I són la majoria.
4: Molta gent.
3: I sempre ho diem, no? Que bé que quan trobes una persona així que t'escolta, que et dona les gràcies, no? Sí. O quan la Patrícia explicava que el psiquiatre que va ara, no?, que és el que anem totes,
4: sí,
3: que li va dir: em sap molt greu el que està passant al teu fill. Ostres,
4: sí.
3: Era la primera vegada que algú li deia una cosa així, no? Sí. I com a mare és com: oh, que bé, ara mateix te faria una abraçada, no? Perquè algú m'ha escoltat, algú...
4: Algú m'ha entès, algú m'ha escoltat.
3: Oi, sí,
4: i...
3: que
5: cert.
3: Es necessita, no?, això.
5: Sí.
3: Quan estàs passant un dol...
5: Doncs això ja està. Nosaltres, doncs, bueno, de teràpies, que vosaltres vau destinar tot un capítol,
4: sí,
5: més del mateix. Ens hem, com diu el meu home, nos hemos agarrado un clavo ardiendo, tal qual. Hem fet de tot, a Sabadell, a Mataró, ara sí que hem buscat més la proximitat i estem una mica més, no?, més propers. Però hem fet viatges i quilòmetres i despesa econòmica en tot el que hem pogut. I
4: és temps, és diners i és temps, invertir molt temps, perquè acabes la setmana, sembles... Jo sembla una tonta, vaig d'un costat a un altre i no descanses. No, és veritat, i bueno, és el que sempre diem, que encara, que ja no ens toca, que ja tindríem una miqueta de descans.
3: Sí. Una mica d'aire.
4: Sí. Pues no.
3: Sí.
5: I ara ja, doncs, quan parlem de futur, no? El futur, jo... No era el que teníem pensat quan estàvem embarassades, no era el que teníem previst. I ara, doncs, és difícil i és impossible no pensar que serà d'ells quan no estiguin nosaltres. I l'altre dia vaig fer una reflexió també, que era que la meva companya de feina no va dir: vaig a portar la meva mare a l'hospital i després l'operaran de no sé què i li hauré d'anar a posar les gotes. I jo vaig quedar pensant, ja no només és que em preocupa els meus fills i què serà d'ells, què serà de nosaltres?
4: Sí.
5: Què serà de nosaltres? No tindrem una persona, almenys en el meu cas, que tinc els dos fills afectats, que m'acompanyi a l'hospital, que es preocupi de què em passa a mi,
4: sí,
5: i que sigui responsable de mi en algun moment si jo ho necessito. Jo he de... penso, hauré de ser capaç per mi mateixa de fer-ho tot.
4: No, penses que tingui salut, que és el que moltes vegades hem parlat, sí. Que tingui salut.
5: Tinguem salut, tinguem, sí, salut. Física i mental.
4: I després també et diuen, no, no, ja vindrà, no pensis. No, no, és que per, sí, no, perquè no pensi, el problema està, no? Vull dir, i és una cosa que ho pensem. Jo, o sigui, van creixent, són petits, i vas fent, vas... Però a la manera que van creixent, cada vegada ho veus més. Sí. Cada vegada et venen més aquests pensaments, no?
5: Venen, és veritat que jo visc molt al present. Jo sóc molt organitzada, però ja d'un temps aquesta part ja no tant. I intento viure molt al present, i... però hi ha moments de reflexió que dius... Ai...
3: Hem de planificar molt, de fet... com ens va dir la Cristina en l'últim programa, el de les pors, no? Mm. Sobretot pensar ara amb el futur de les nostres, sí, filles, no? I en el nostre, perquè quin futur puguin tenir elles repercutirà també en quin futur puguem tenir nosaltres, més enllà del que no sabem què ens passarà,
5: sí,
3: per això no ho sap ningú.
4: Yeah.
3: Tinguin o no tinguin fills amb discapacitat, no? Ningú sap demà com estarà.
4: No, no.
3: Uh-huh. I tal i com estan les coses, que igual et cau una bomba d'un, sí, dron al cap.
4: Sí.
3: Vull dir que
4: jo
3: a vegades penso, per què pateixo si vindrà un grillat, apretarà un botonet, sí, i em fotrà, ja, una bomba al cap?
4: Sí, sí, exacte.
3: Llavors...
4: per què? Si d'aquí 4 dies no, ja no existim.
3: Ai, senyor.
5: I una altra reflexió que feia també era, que ho feia també una mare d'Elix Fràgil, era que ens surt car tenir fills amb discapacitat.
4: Sí. Sí.
5: Perquè jo veig en el meu entorn, les que de l'edat de la Núria, que farà 21 aquest any, doncs que estan treballant, o estan a la universitat, però com va, doncs tenen també un treball a mitja jornada, o fan coses i aporten, no? O almenys ja no generen despesa a casa. Mm-hmm. Doncs els meus fills generen despesa, no aporten, i a més, si per sort tinc els meus pares, però si jo pogués sortir o fer vacances o alguna cosa, necessitaria doncs un cangur per ells, que hauria de pagar per hores.
3: Sí, dius, sí.
5: Carai, això no s'ho planteja ningú.
4: No. No, és que és això,
5: qui no
4: li toca viure això, doncs no s'ho planteja, que també
5: que és normal.
4: És normal.
3: Qui s'ho planteja? Els polítics. Per això no hi ha places, per això no hi ha... perquè diuen, és que és molt car... Bueno, no ho diuen, però segurament ho pensen. És molt car, no? No et surt a compte. Ja, sí, sí, ja ho hem vist, que no surt a compte.
5: Com dèiem abans, tinguem salut, tinguem treball.
3: Exacte. I mira, no perdem el somriure tampoc, eh?
5: Sí, sí.
3: De tant en tant.
4: També fem...
3: Ni les ganes de plorar, perquè, escolta, al final, plorar també està bé.
4: També va bé.
3: Que jo vaig mancada de plorar i... tampoc ho porto gaire bé, el fet de no poder plorar, perquè al final plorant descarregues.
5: Sí, sí, veritat,
4: sí, va bé. Sí.
3: Així que benvingudes siguin les llàgrimes, tu.
4: Pues bueno, sembla que...
3: En fi, jo hem tingut una conversa interessant. Sí. Mira, just l'altre dia, és que quan parlaves del dol, no? Que a mi és un tema que m'agrada molt parlar, i tinc una amiga que està fent un postgrau sobre el dol. Bueno, de fet, tinc dues amigues, una el va fer l'any passat i l'altra fa ara. I l'altre dia... aquesta amiga que l'està fent ara em comentava que hi van anar unes infermeres de Sant Joan de Déu a parlar del dol perinatal. I ella deia, ella els hi va preguntar, diu, ostres, i us heu plantejat, no?, amb criatures que han nascut però no han nascut bé, o tenen alguna patologia, alguna discapacitat, com es acompanyeu en el dol? Les infermeres, diu, és que les vaig matar. Es van quedar que no sabien què dir-me. Uh-huh. Però és un tema que no s'ha plantejat mai com a dol.
5: És molt interessant.
3: Uh-huh. I realment estem fent un dol, i a més és un dol permanent que no l'acabarem mai. Que pugi i baixa, perquè un dol, qualsevol dol, no és una cosa lineal que té un inici i un final. Uh-huh. No és així. En el nostre cas, és sostingut en el temps. I aquest dol... quin espai té, no?
4: Ni cap, no...
3: ningú,
4: no si l'únic espai és que entre nosaltres, que puguem,
3: exacte,
4: parlar-ho.
3: Exacte, el que dius tu, no? Compartir, estar, sí, amb altres famílies,
4: sí,
3: i si tens la sort que la teva... pues el síndrome X fràgil és un síndrome que hi ha 5.000 persones, no? I que, uh-huh, tu pots trobar-te amb famílies. En el nostre cas, nosaltres tenim el diagnòstic de l'estiu passat. És un gen... AP2M1, AP2M1. Són en el món les nostres filles i un nen al Japó. Para de comptar.
5: Uf. Clar, nosaltres aquí la X fràgil som 115 famílies associades a Catalunya.
4: I en el meu cas
3: són
4: no.
3: Les dues úniques, sí. Les meves filles.
4: I en el meu cas, la Mireia, no tinc diagnòstic encara.
3: Mira, i no tens diagnòstic.
4: Ara d'aquí uns dies tornem a veure si li fan alguna altra prova, però no tenim.
3: Però bueno, per sort, parlem la mateixa llengua, però, no? Exacte, encara que no tinguem la mateixa afectació.
5: Tot és molt
4: que ens passa el mateix.
5: Sí. Sí que és veritat que tenir un diagnòstic t'alivia una mica...
4: Sí, perquè bueno, saps una mica per on va.
3: I és allò de, veus com no és mal educada, veus com no és culpa meva que ho he fet malament com a mare o com a pare, exacte, sinó sí. Que és que hi ha un diagnòstic, també va bé per això. Bon, en fi, pues, Mònica,
4: ja m'hi ha fet un altre capítol molt maco.
3: Exacte.
4: T'ha agradat estar aquí?
5: Sí.
3: Meri, molt bé, un plaer escoltar-te.
5: Gràcies, no, vosaltres.
3: Parles molt bé. Sí, sí, sí.
5: Molt senzill, així molt... Bueno,
4: clar, resumit
5: com la vida.
3: Sí,
4: sí. Doncs... I resumit i explicar tantes coses, pues bueno, que és difícil.
3: Sí. I enhorabona per la força que teniu i endavant.
5: A vosaltres també i per això, per donar visibilitat, per fer-ho tan senzill i tan proper, perquè és que el que visqueu vosaltres, el visquem també nosaltres i altres famílies, és que és així. Estem exacte. En aquesta lliga.
3: Totalment.
4: Pues bueno, intentarem continuar, oi?
3: Oi, i tant.
4: Pues vinga.
3: Espero que sí.
4: Pues vinga, ens despedim de la nostra manera.
3: Sí, vinga.
4: Vinga, xoca-la.

0: Mardeveu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui arrenquen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Aquesta tarda i vespre ja hi ha convocats tant per part de les institucions al carrer com de les entitats. Preocupen especialment els dos previstos aquesta tarda que comencen tot just ara. El Fossar de les Moreres, on confluiran per primera vegada l'extrema dreta i l'esquerra independentista. Els Mossos han blindat els tres accessos al Fossar de les Moreres davant la convocatòria d'Aliança Catalana i d'una manifestació de protesta d'entitats i associacions antifeixistes. Agents de l'Abrimo han tallat els accessos per evitar que es puguin enfrontar. El dispositiu s'ha desplegat abans de la concentració de l'esquerra independentista convocada ara a les 5 per rebutjar la presència de la formació d'extrema dreta. Aliança Catalana ha convocat el seu acte a 6:15, és a dir, d'aquí a mitja hora després. Canviant de tema, les morts per suïcidi es redueixen a Catalunya i al conjunt d'Espanya per tercer any consecutiu. Tot i això, augmenten les ideacions suïcides i al mateix temps les persones que demanen ajuda. Avui és el Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. L'any passat es van treure la vida 556 persones a Catalunya. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Són un 17% menys que el 2022. La ministra de Sanitat, Mònica García, troba esperançadora aquesta evolució, però ressalta que són 3.800 les persones mortes per suïcidi l'any passat. El govern crearà un registre estatal.
3: En este momento también estamos redactando el Real Decreto que regulará el sistema de vigilancia de salud mental y creará dentro de él el primer registro estatal del suicidio. Hemos creado herramientas, hemos destinado recursos, hemos puesto en marcha actuaciones concretas y ahora necesitamos dar un paso más. Contar con un sistema que nos permita saber qué es lo que está ocurriendo, detectar lo antes posible cambios y evaluar si las políticas que estamos impulsando están funcionando.
2: I l'agost de 2026 ha estat el més càlid registrat mai a l'àmbit mundial, juntament amb el juliol de 2023. Ho indiquen les dades de l'Observatori Copernicus, segons les quals el mes passat també es va registrar un màxim històric de la temperatura mitjana de la superfície del mar als oceans extrapolars. El Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a mitjà termini atribueix aquests fets a l'escalfament global provocat per la crema de combustibles fòssils. I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'adquisició i al dipòsit i distribució d'armes que tenia un magatzem a Figueres. L'operació s'ha saldat amb 7 detinguts i la incautació d'un dels arsenals clandestins més grans d'Espanya, 644 armes. A més, s'ha detingut la persona que portava el tema, que era un armer d'origen rus.
4: Som l'Ari i la Núria i estàs escoltant
5: Pecat Original,
4: un podcast de dues amigues parlant del que més els agrada.
5: Una bona orgia al paradís, una perla que és un aro i moltes coses més.
4: Avui toca parlar del que va passar el 3 de juny de 1968.

0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro.
1: La gent que ens segueix des de la primera temporada, no?, sabrà que hi va haver un programa, i si no, aneu a recuperar la temporada 1 de Pecat Original, per favor.
2: Hi haurà algú realment que ho mira, creus?
1: 100% que sí, jo confio molt en les nostres amistats,
2: que no, però
1: la nostra família i la gent desconeguda. Per què no? S'ha de tenir fe en aquesta vida, Núria. Doncs, en un dels capítols de la primera temporada vam parlar sobre dos artistes que la Núria i jo no podem separar-los de la seva obra. És a dir, que han fet coses molt cancel·lables durant la seva vida i que encara que siguin uns artistes considerats de lo millor, de lo millor, de lo millor per les obres que han fet, no som capaces de veure-ho amb aquests ulls de genis, no? Com altra gent potser sí. Llavors avui us portem un altre cas, un tercer cas, que en aquest, o sigui, aquest concretament és jo que no puc separar el senyor de l'artista, i a veure si la Núria al final, pues, amb la informació que anem donant, li passa el mateix o no. I també a la Joana, de la meva feina, que d'aquí un saludo, que ella també ens va proposar aquest tema, i és important dir-ho. Llavors, per començar, Núria,
2: Ariadna,
1: saps què és el manifest Scum?
2: És que sabeu què passa? Que l'Ari em posa una pregunta que òbviament ja sé. Llavors, no et diré no perquè sí, però òbviament sembla una connotació sexual.
1: Ella traient tots els trempants.
2: No, però li hem preguntat al Mateu farà uns minuts i et porta, doncs, això, una connotació sexual.
1: Mal pensada. Sí, sí, o sigui, sembla un nom sexual, 100%, però no ho és, val? En anglès és un nom compost per sigles, en aquest cas, i vol dir Society for Cutting Up Men, que en català vol dir Manifest per l'Extermini dels Homes, ni més ni menys.
2: Qui va escriure això segurament tenia, doncs, les seves raons, motius per fer-ho. A primera vista és molt radical,
1: sí, és.
2: Però potser totes en algun moment, no, hem pogut arribar a comprendre o podem comprendre per què va escriure això.
1: Crec que, bueno, totes les dones en general hem tingut un moment en la nostra vida en què hem pensat això. I el cas és que aquest manifest, però, el va escriure una donassa anomenada Valerie Solanas, concretament l'any 1967, i és un manifest que en part estava basat per tot l'odi que tenia contra l'artista Andy Warhol, que és el protagonista del capítol d'avui.
2: Prota que va néixer el 6 d'agost, que perquè no ho sàpigues, el dia del meu aniversari, cosa que em va deixar una mica loca.
1: Fort,
2: i
1: Leo.
2: Sí, perquè sempre, no sé si busques allò de personatges que van néixer el mateix dia que tu. Mai m'havia sortit l'Andy Warhol. Saps que realment es diu Andrew Warhol?
1: Em fa tanta gràcia que es digui Warhol.
2: De fet, ni tan sols era així el cognom, no era Warhol, els pares venien d'Eslovàquia i el cognom era Barchola. Però com que va anar a Amèrica, el van americanitzar i es deia Warhol.
1: Wow.
2: I llavors ell, de nom artístic, es va dir Andy Warhol.
1: Haig de dir que va fer un glow up, canviant-se, sí, el cognom, sí, sí. Perdoneu, però és una miqueta raro. De fet, ell és la icona i el creador de l'art pop dels Estats Units, que és un moviment que apareix als anys 60, i ell era el rei absolut dintre del món de l'artisteo d'aquell moment, i era molt controlador, no?, de veure qui pot ser famós i qui no, una miqueta com el Frank Sinatra a nivell música. I també és veritat que, a més, era un context artístic que estava com molt hipermasculinitzat.
2: Aquí entren moltes coses perquè ningú es perdi, hi ha massa barreja. Quina relació hi ha entre la data que hem dit, 3 de juny de 1968, la Valerie Solanas i l'Andy Warhol?
1: Tot arribarà, val? Tot arribarà perquè necessitem posar context a les coses, i això és així. I aquí hi ha bastants safrets. Safrets del bo, però bastant xungo, també t'haig de dir. En Warhol, o sigui, parlant primer de tot una miqueta com el Warhol a nivell artista, era un home que va fer alguna cosa revolucionari en el seu moment, val? Fins ara, i el que crec que us tenim com acostumats a parlar, doncs, el típic artista que està en un taller, que pinta un rei, que pinta la cort, que pinta quadres històrics o de mites, doncs ell no. Ell li dona la volta a això i el que fa és transformar l'art en algo totalment quotidià, algo que es pot reproduir i que pugui arribar com a la gent del carrer, saps? O sigui, que no sigui en un entorn tan elitista. i com ho va fer, no? Doncs acostant-ho en el món de la publicitat. Llavors, ell explica, o sigui, entre la seva biografia, ell menjava sopa Campbell's cada dia per dinar. O sigui, jo crec que és una guarrada americana, tal qual t'ho dic, perquè és això, una llauna, un pot de llauna de tomàquet, vale? Això ho menjava sempre, ho va dibuixar i ho va començar com a serialitzar. I ho canviava de colors, així amb colors com intensos, vistosos, i a part de fer-ho com amb productes del seu dia a dia, també ho va començar a fer amb famosos.
2: De fet, la Marilyn Monroe seria com un dels clars exemples de cara amb diferents colors, etc.
1: Sí, o sigui, seria com el tòpic típic. Llavors això als famositos, pues, els agradava molt. Com us he dit, eren imatges amb colors molt, molt saturats, i el fer algo així que no s'havia fet abans i tal, es converteix ell mateix i la seva marca en una icona, sobretot dels Estats Units, i això li permet crear i obrir The Factory, vale? Que en català, la fàbrica. I bàsicament era una nau industrial que era el seu taller, i és on ell feia les seves creacions, tant a nivell plàstic, com això de pintures i tal, com a nivell filmografia, com obres experimentals. I, de fet, de la Factory en surt el concepte underground, que crec que això és una cosa que ara és bastant comú, no és underground de metro, sinó que és underground d'alternatiu. Val? Llavors, allà, en la Factory, s'hi reunia com el que es considerava gent marginada de l'època, i també molts drogadictes.
2: Era un lloc on hi havia moltes drogues. De fet, Warhol els seus artistes superestrelles, i es diu que sempre anaven doncs, posats de LSD, marihuana, heroïna, etc, etc. I era una cosa que veien com a inspiradora, però que, òbviament, els anava destruint a poc a poc. I d'aquí sortia un art experimental que va començar a fer el Warhol, a part de fer aquests quadres que ara explicava l'Ariadna, va començar també doncs, a jugar amb pel·lícules on sortien aquestes persones, en principi com normal, és a dir, les deixava davant la càmera i que fessin. Les gravava dormint, cridant, plorant durant llargues hores, i era unes performances que a vegades tenien sentit i altres vegades eren literalment una fumada.
1: Bàsicament l'experiment se li va una miqueta de les
2: bastant,
1: mans,
2: sí.
1: I el podríem dir que el que acabava sortint era massa, massa experimental en un sentit xungo, perquè jo crec que hi devia haver moments allà en rodatges i coses així que molta gent que estava d'extra es devia pensar que estava en el videoclip de Thriller de Michael Jackson, val? Perquè devien ser tots zombis que si s'estan drogant des de les 9 del matí, per exemple, o sigui, allà no podia ser per res bo. I dintre d'aquest context, ara us podem començar a explicar una miqueta com en Warhol es va començar a guanyar punts perquè la Valerie Solanas després li dediqués el Manifest Scum, que és la relació tòxica que no és, o sigui, no sé ben bé si va ser d'amor o d'amistat, però al final relació artística,
2: sí,
1: que hi havia un sentiment
2: artística,
1: no? Amb l'artista Eddie Sedgwick.
2: L'Eddie Sedgwick és qui va crear, podríem dir, el concepte de It Girl. Era part de la socialité, era una celebrity total gràcies, entre cometes, a l'Andy Warhol. Ella venia d'una família rica de Massachusetts, però com moltes vegades passa a una casa, hi poden haver molts diners, però no estabilitat emocional. De fet, va patir una infància molt dura. El seu pare, el Francis Sedgwick, va desencadenar trastorns relacionats amb la salut mental i va arribar a abusar tant d'ella com dels seus germans. De fet, tres dels seus germans es van acabar suïcidant i ella va desenvolupar un TCA i va estar bastant enganxada a les drogues. El que passa és que tot això doncs, ho amagava darrere d'un carisma, una simpatia, etc., doncs, que semblava que estava perfecta, no? Que no passava res a la seva vida fora del que seria, o sigui, no passava res dins de casa, diguem.
1: De fet, l'Eddie entraria com dintre del concepte de muñeca rota, que es diu a vegades, per llàstima, i això també em fa pensar una miqueta en alguns influencers del dia d'avui, no? O sigui, que tu veus de cara a la pantalla de que guai, estan en un iate, que guai, festa, que guai,
2: exacte,
1: eventos i tot això, i que al final doncs no sempre és or tot el que reluce, no em surt com que llueix o com brilla.
2: Què passa? Que si ella ja estava mal de per si, tot va pitjor quan coneix el protagonista d'avui, l'Andy Warhol. Primer la destrueix el seu pare i ell l'acabarà com d'enfonsar. I flipareu bastant perquè jo crec que veureu la part de psicòpata que tenia l'Andy, no només amb l'Eddie, sinó amb tothom que treballa per ell. Es diu que rarament pagava els artistes o actors que sortien a les seves pel·lis, així com a dati.
1: Un voluntariat però forçat, no?
2: Exacte.
1: O sigui, bastant xungo. Jo, pel que tinc entès i pel que es portem dient, van tenir una relació molt, molt tòxica i, òbviament, com una bona relació tòxica, no acaba mai bé. I, sorpresa, quin surt malparada? Ella.
2: L'Eddie i el Warhol es coneixen a una festa el 1965. Ella era bastant extravagant i, igual que ell, doncs vestia amb roba futurista, pantalons platejats, cabell platino,
1: com l'anunci de Neutrex, perquè sàpiga de la nostra generació.
2: Ella duia el cabell curt, físicament era com andrògina, i tot el pack va cridar l'atenció al Warhol. Total, que ell s'acosta a ella i li diu: ostres, semblem germans, no, bessons.
1: Jo haig de dir que a mi se m'acosta nombrant, ei, semblem bessons, a mi no em sembla sexy, això.
2: Que tampoc he dit que sigui sexy.
1: No,
2: o sigui,
1: és com...
2: suposo que li va cridar... Bueno, no sé, no ho veig raro, tampoc.
1: No, però és que no sé, que t'entrin així ha de ser raro. També és veritat que...
2: Prefereixo
1: si ens posem a analitzar...
2: que em diguin això una altra cosa, crec.
1: Bueno, jo haig de dir que també, encara que no em sembli sexy, però vaig explicar una anècdota. Saps?
2: O sigui,
1: vam explicar el Cupi i ara explicarem.
2: Uf.
1: La primera vegada que em van entrar a la discoteca Coco a Mataró. Perquè és bastant fort. I és una cosa que tu reflexiones quan et fas gran i dius: hòstia, és que tenia tants pocs punts aquesta persona. Jo me'n recordo, primer dia que sortim amb les meves amigues de festa de nit, vale? I s'acosta un noi passadíssim, òbviament, i ella diu: ui, una pregunta, va ser en castellà. I jo, en plan, què? Saps? Zero acostumada a aquestes coses. I diu: a ti la policia no te ha detenido.
2: La policia.
1: Sí, bueno, suposo, sí. I jo, en plan, no, ¿por qué? I me dice: por ser tan guapa. Clar.
2: Vale, això ho entenc perquè et diguin, semblem germans.
1: Va ser com,
2: crec,
1: ostres,
2: que no té res
1: és
2: a veure.
1: Crec que li vaig fer palmadites a l'ombra i tot.
2: Però... entens que no li va dir això, que li va dir semblant bessons?
1: Ja, però és que també és una mica xungo, en plan, que me tiro a mi hermano? És que és raro. Tipo,
2: bueno, però és si que veig... tampoc, jo crec que no li entrava com a vull ser la teva nòvia, ens liem, sinó li entrava com a més m'encanta la teva estètica.
1: Estem separats del néixer.
2: Exacte. Has de venir amb mi. No l'estic bueno. defensant, eh? Només dic que crec que és molt diferent a que et diguin no té de... és bon, no sé què, és molt diferent.
1: Sí. Bueno, també és veritat que estàvem en un context molt alternatiu, com hem dit, de l'underground, potser era una cosa que es deia, no sé. I, o sigui, ara, com per posar una miqueta de similitud amb avui en dia, seria com una moderneta avui de Poble Nou, vale? L'ambient.
2: El cas és que el Warhol queda fascinat amb la Eddie i la convida a la Factory, que hem dit que era un lloc amb moltes drogues, per tant, un lloc ideal per una persona toxicòmana. I de seguida la converteix en el seu centre a nivell artístic i la bateja com a la seva musa.
1: És fort perquè quan jo almenys era petita i en el col·le t'explicaven això de les muses i tal, jo tenia una idea de dir: uah, que guai ser la musa d'algú, no?
2: En plan, estava superidealitzat.
1: O sigui, mola un muntó, no sé què, tal. Però de cop i volta, amb tot el que hem anat com descobrint i hem anat veient, ser la musa d'un gran artista és el pitjor que et podia passar.
2: Mm-hmm. De fet, crec que jo vaig explicar en el capítol de Dalí, però, tipus, quan fèiem els Jocs Florals i sempre em posava doncs, el nom de la gala o coses així, perquè era com... m'encantava, pensava que guai, tal, però...
1: De
2: vas descobrint i dius...
1: Sí. De cop veus que és això, el pitjor que et pot passar perquè no et porta res bo. Bé, també, ara que dius Dalí, a mi m'està recordant bastant el que vam explicar de Picasso i la seva relació amb la Dora Maar, que ell també la va transformar en la seva musa i tal. I, sobretot, li veig similitud perquè també veig aquest abús de poder de... jo, Andy, ho estic petant, ho sé, tothom ho sap, tu ets una dona nadie, et faig el meu centre artístic, etcètera, etcètera, ets la meva màxima inspiració i, per tant, és com que a l'estar menjant de la meva mà, no, em deus tota la teva vida i no així.
2: Què passa? És que ella comença a filmar quasi a diari, surt a unes 12 pel·lis com a prota principal I a més, el Warhol tenia una fama de ser, com hem dit abans, no pagava els artistes, director cruel, distant. Hi ha testimonis que diuen que gaudia gravant durant hores sense dir res, deixant la pantalla, o sigui, deixant en pantalla els seus actors drogats i esgotats.
1: Crueltat 100%.
2: Sí, i que els utilitzava i romantitzava, doncs, les seves addiccions, aprofitant-se i fent art d'aquesta decadència i a costa de les seves vides. No crec que fos tampoc, bueno, no crec, no ho sé, no tinc ni idea, però no crec que fos en un punt sexual, sinó crec que li agradava veure com patien.
1: O sigui, li agradava aquesta crueltat, no? I aquesta sí. tortura, és que em sembla tan... No sé, em sembla descarnat. No sé si existeix aquesta paraula, però m'ha vingut a la ment, en plan, em sembla boig. I, a part, de tot això que has explicat, òbviament, no? És el context perfecte per a una persona com l'Eddie, no?
2: Mm-hmm. En Warhol deia que li agradava fomentar una espècie d'anarquia emocional, els hi donava amfetamines, provocava que les seves estrelles s'enfrontessin entre elles, o sigui, ja no només una persona sola, sinó baralles, i gravava, doncs, aquestes crisis, humiliacions, i les venia com a material artístic, i ja no sé si és pitjor qui després la comprava, i gaudia 100%. També veient això. Què passa? Que la nostra aquí estimada Eddie, entre que la poses com a musa i que la introdueixes a un grup que té problemes similars als seus, però que a més estan romantitzats, comença a crear una forta dependència amb en Warhol i amb tot aquest grup de gent.
1: El que dèiem, al final es van ajuntar el hambre con les ganes de comer.
2: Exacte. La relació aquesta d'amor o d'amistat o de musa tal dura un any i mig aprox i va acabar quan ella va començar, doncs, a obrir els ulls i a sentir-se explotada per aquest senyor. Ell, o sigui, ella era la màxima estrella de la Factory, però no va veure ni un dòlar en tot aquell temps.
1: Ni un royalty,
2: no,
1: eh,
2: Núria? No va tenir royalties de la seva obra.
1: Tan fort.
2: Res de res de res. La premsa, els mitjans, no paraven de fer servir la seva imatge. De fet, si tu la busques, veuràs un munt d'anuncis amb la seva cara. O sigui, era la veritable estrella, però no va tenir com el reconeixement. I va començar a pensar que el Warhol la veia com un objecte, com un ornament de la seva marca. De fet, en una entrevista va dir: Landon va treure tot el que tenia, em va convertir en un objecte i quan ja no servia em va llançar com a basura.
1: És que crec que ha de ser molt dur a nivell emocional que una persona a la que tu has estimat i has desenvolupat una relació, sigui el que sigui el tipus de relació, tan amorosa com d'amistat, ha de fer molt mal veure que t'estan fent això, no? Que t'estan utilitzant d'aquesta manera i que a sobre no hi ha cap tipus de reconeixement, no hi ha cap ajuda, no hi ha un... O sigui, estàs sola, realment, en aquella relació. I...
2: A més que ell se'l veu una persona molt freda. Vull dir, tu ja veus només les fotos i penses, hòstia. A més, ell va dir, ella volia ser famosa, jo només vaig encendre la càmera, no pots fer que algú que algú no es destrueixi si ja està decidit a fer-ho.
1: Clar, és un... Vale, jo veig com saltes al buit.
2: Exacte,
1: i a més...
2: Jo només t'he gravat, exacte, no t'he fet res.
1: Ho publicitarem. Ja, és que em sembla tan fort. És com una netejada de mans a lo Poncio Pilato, ja t'ho dic.
2: De fet, hi ha testimonis que afirmen que en Warhol només volia l'Eddie. La utilitzava i manipulava per agafar aquesta vulnerabilitat seva, que és el que li agradava, no? Veure-la patir, el que dèiem. Que jo no crec que fos d'algú romàntic. Crec que li agradava veure-ho com a això, assassino en sèrie. A mi em recorda molt...
1: Que asco, el, eh?
2: És que no he vist la sèrie aquesta, però... És que em surt Hans... No, com es diu? Com es diu?
1: Ah, sí, el... Espera't, és que ara no sortirà. Aquell home que assassinava en sèries.
2: Sí, en, Hammer o algo així.
1: Ah, sí, el Jeffrey Dahmer.
2: Això.
1: Aquest, el Jeffrey Dahmer.
2: Jeffrey Dahmer, aquest. Em recorda molt físicament, que no té res a veure, però com la mirada i tot, sí, com de psicòpata. A part, una pràctica molt comú que utilitzava, perquè ell, o sigui, ell li donava el rec, però tenia gent externa fora de càmera que mentre es gravava... la persona externa començava a utilitzar a l'altra persona, a humiliar-la i...
1: Jo no podria ser aquesta persona.
2: Sí, per veure com es posava trista i...
1: És com si ara darrere de la càmera en Pol, el Mateu, la Clàudia o el Gerai, no? Comencessin,
2: sí, sí,
1: a dins
2: insultant.
1: En plan, ai, ets una mierda, saps? Com, perdona.
2: Vull dir que ni tan sols ja ho feia el Warhol, sinó que ell o sigui, pagava la gent perquè fes el que ell volia que fessin.
1: Aquests sí que els pagava, tot que té.
2: De fet, ella un dia es posa a plorar de manera desconsolada i el tio li diu: Eddie, no paris, que la càmera te quiere. Continua plorant i gravem-ho i vendem-ho.
1: És que se'm posa literalment la pell de gallina, perquè, O sigui, en lloc de dir-li com potser una persona, no, que estima l'altra persona, seria de, he dit, veig malament, què et passa, parem, anem a teràpia, no sé, algú. És que clar, tot això em fa pensar el que dèiem ara, de que en Warhol era un psicòpata, però també hi ha hagut moments que m'he plantejat de dir, i si tenia una filia sexual rara? Saps? Com sí, aquesta gent que veu com porno xungo.
2: O sigui, a mi no em dona la impressió, però potser sí, eh? Però em dona més la impressió de persona malèfica.
1: Sí, sí, sí. Com que aquesta vulnerabilitat li posés sexualment, saps? Però sí que és veritat que té com més raonament això de la psicopatia.
2: De fet, no ho sabrem mai, si era una cosa o l'altra. El que sí que sabem és que de fons bon on tenia. Per sort, amb l'Eddie entra en joc el Bob Dylan. Era enemics amb l'Andy Warhol, però era molt amic de l'Eddie. I es creu que el Bob Dylan va ser qui li va dir, Eddie, has de sortir de la factory, de les urpes del Warhol. L'acaba ajudant.
1: Un amic de veritat.
2: Sí, l'acaba ajudant. Però què passa? Que el Warhol es sent atacat i... pues es sent despechado i comença a fer-li boicot. Ja no apareix a les seves pel·lis, es burla d'ella de forma cruel i pública i fa que no la contractin a altres llocs.
1: És que és un bully.
2: Al final ell tenia poder, saps, sobre les altres persones.
1: Sí, sí. O sigui, ja hem dit al principi de que ell, a nivell anys 60, Estats Units, artisteo, ell tenia un poder absolut i ell decidia literalment qui triomfava i qui no. Llavors és com que era molt conscient d'aquest poder que tenia i el feia servir, i em sembla, és que no sé, o sigui, em sembla de bully 100%. Al final és que sembla una història de terror tot això que estem explicant, perquè és el que estàvem dient, no? Que tu veus una persona propera que està fatal i en vez d'ajudar-la és com anem a fer més per enfonsar-la.
2: Hi ha una altra cosa que també he vist com en vídeos, que no sé si era una indirecta cap a nosaltres, m'és igual, com que a vegades també parlem molt de la diferència d'edat
1: 100%
2: o de que eren altres èpoques. O sigui, que nosaltres no diem això, però que hi ha gent que creu que era una altra època, una puta merda, vale. En aquest cas el que em sembla més loco, jo veient tota la història em penso que l'Eddie era una persona adulta, i no és el cas. A part de que ell i ella es portaven 15 anys.
1: Que són molt 15 anys.
2: Exacte. Què passa? Que, o sigui, la Eddie aconsegueix separar-se del Warhol, però entra en picat en una espiral d'addiccions, desenvolupament de trastorns, internaments psiquiàtrics, i acaba morint amb 28 anys. Vull dir, jo no pensava que l'Eddie era tan jove.
1: És que tenia la flor de la vida, clar.
2: Exacte. I es creu que mor per una sobredosi involuntària. Llavors, no sé, crec que la diferència d'edat aquí també és important, i que ell era una persona molt més adulta del que podia ser l'Eddie.
1: I que vitalment i conscientment tu pots tenir unes idees que aquesta noia tan jove no ha pogut tenir per experiència vital. Llavors, òbviament, hi ha coses que històricament i artísticament s'han de llegir dintre del context, no?, social d'aquell moment, etc, etc, i és el que ens aporta sentit a produccions, etc, etc, o coses que passessin a la història, com fets històrics. Però sí que crec que la gràcia de tot això és que amb els ulls d'avui en dia qüestionem i posem sobre la taula totes aquestes coses que van passar, que no estaven bé i que s'han de dir perquè no tornin a passar i no es tornin a repetir, saps? O almenys que si es tornen a repetir, la gent ho vegi com algo dolent.
2: Exacte, o sigui, que vull dir que no podem fer veure que no ha existit.
1: Exacte.
2: I que sabent-ho, sí, com, bueno, és igual, fa...
1: I que el context fa que estigui
2: bé. No fa
1: no.
2: ni 100 anys d'això, no fa ni 50.
1: Exacte.
2: Total, que quan passa tot això, tornant al tema, perquè és que si no ens enfadarem i tampoc
1: cal. No, molt rotllo.
2: Es creu que a partir d'això ell no va tornar a tenir una musa, i que diu la gent del seu entorn que ell tenia remordiments pel que va passar.
1: A saber, una altra cosa que no sabrem
2: creu,
1: mai.
2: No.
1: Però una persona amb aquest tipus de pensament, no sé jo si remordiments precisament devia tenir. Bueno, a mi m'ha donat com molt mal cos tota la història que m'ha explicat, val? Però com hem dit ara, són coses que s'han d'explicar i són coses que s'han de dir. Però bé, o sigui, us recomano que llegiu també sobre Warhol, que busqueu, que mireu també per vosaltres mateixos.
2: Saps què passa? Que quan
1: mateixes...
2: busques sobre ell...
1: tot està
2: com,
1: netejat.
2: Com sempre passa, o a part d'això, la dona sempre queda com la boja. Que
1: sí,
2: per
1: sí.
2: molt que la Eddie hagi estat internada, no vol dir que estigués boja. Llavors, sempre, literalment, no només deies, que si busques de tots els artistes, casualment... sempre que han tingut més d'una parella i la parella ha acabat passant el que fos, la Camille Claudel se'ns va anar més lluny.
1: Sí, sí. És o la Joana de Boja.
2: Estaven loques, llavors. Potser remirem-nos una mica què passava aquí realment en comptes d'alçar la figura d'una persona que ja veus que no.
1: I no revisar-la mai, el per què s'ha alçat. Que aquí exacte. És el que crec que també volem...
2: I que si surgen... O sigui, si surgen a dir una cosa, no la apartem directament, sinó això anem a veure si és veritat o no el que està explicant, o almenys donem-li veu. Exacte. I ja la gent, pues, òbviament, fa massa temps d'això i estan morts i no pots saber quina és la història real i no estaves allà. Però almenys saber les dues versions i ja després et quedes.
1: Exacte, perquè així et dona com un retrat general 360 que crec que és molt necessari.
2: Retrat general de l'Andy Warhol necessitem també una mica, no?, com per saber...
1: Exacte. Aquí també és on volia anar, no?, perquè crec que... o sigui, no sóc psicòloga ni res, vale? Però per coses que llegeixes de la seva biografia de l'Andy Warhol i per les coses que hem estat exposant que feia en els seus treballadors i en general, no?, potser tenen a veure amb traumes infantils que ell ha passat a la seva vida i que ara us explicaré, no?, com per entendre també d'on pot sortir aquesta crueltat o aquesta visió, aquest voler experimentar amb aquest tipus d'emocions tan xungues dels altres. He dit moltes vegades la paraula xunga, qui vegi el capítol pot fer un xupito. Bé, cada vegada
2: si voleu,
1: que ho
2: digui,
1: però crec que seria la definició
2: de paraules. Quina era la paraula, Mateu, que deia l'Ari en l'altre capítol?
3: Llavors.
2: Si doncs mira, podeu, per al següent apunteu. Capítol que tenim aquí convidats especials avui, Clàudia i Grai, si podeu apuntar les de vegades que diem llavors o alguna altra paraula que se us acudeixi, bueno, que...
1: Podem fer un recompte, sí, de fet he començat una frase amb bueno, perdó, sóc així, parlem així. Vale.
2: Seguim. Coses que li han passat, sí, a l'Andy Warhol.
1: Exacte, a l'Andy Warhol, coses que han marcat la seva biografia, vale?
2: Vinga.
1: Una d'elles, la primera.
2: I a tot això no hem arribat encara a saber què va passar el 3 de juny de 1968.
1: Tot arriba, com he dit en el seu moment, venga, estimada Núria Lázaro Martínez. Seguim. La primera cosa, quan era petit, vale, ell va agafar una malaltia que potser us sona, que és la malaltia de San Vito.
2: A veure, a mi la malaltia no em sonava, però em sonava molt lo de San Vito.
1: Sí, que com era la frase? És que m'he oblidat.
2: El baile de San Vito.
1: Això, el baile de
2: llavors
1: San Vito.
2: Llavors jo he buscat informació sobre això.
1: Vale.
2: Perquè quan vam estar com debatent què cony era San Vito, bueno, explica aquest què és.
1: Vale, San Vito és una malaltia que és un tipus de mononucleosi, però que es veu que és pitjor i que a part de crear-te febre, com crec que també et desenvolupa la mononucleosi, el que et provoca és que t'apareixen unes taques molt lletges com per tot el cos.
2: Vale, doncs la malaltia aquesta dona nom a la frase feta aquesta del baile de San Vito, que és bàsicament que no pots parar de moure't, perquè la malaltia també et feia com uns...
1: Espasmos.
2: Sí, com espasmos així, llavors per això és el nom del baile de San Vito.
1: Literal?
2: O sigui, que tot té relació.
1: Estem treballant en el plot del thriller de Michael Jackson.
2: Era com així, llavors, tipo,
1: entre els drogats i els San Vitos.
2: I no podia, o sigui, tenies com d'esto involuntari. Potser m'ho estic inventant, però jo vaig buscar, i us ho juro. Mira, és que de fet ho vaig a buscar.
1: Busqueu.
2: San Vito.
1: Què passa? Aquesta malaltia, el que ha provocat, val,
2: és un
1: que...
2: trastorn neurològic.
1: Què?
2: Que sí. Segur i és el mal de San Vito i t'ho transmeten, és genètic.
1: El San Vito és un santo que va tenir això i que...
2: Hòstia, doncs pues no sé.
1: T'imagines?
2: La enfermedad de Huntington, la malaltia de Huntington.
1: Bueno, cada vegada pitjor. En fi, aquesta malaltia...
2: Pues
1: el que va provocar...
2: degenerativa, eh?
1: Puc acabar la frase,
2: sí,
1: Núria?
2: Sí, perdó.
1: Doncs, és que... no, que és molt xunga, però es va arribar a curar. El que passa és que va provocar que l'Andy estigués estirat en el llit, no?, i estigués postrat en el llit fent descans. Bueno, descans no, perquè de repente feia espasmos.
2: T'ho juro que ve d'aquí, per això del baile de San Vito.
1: M'ho crec. Moltes setmanes. Llavors, ell no tenia contacte amb l'exterior, òbviament, perquè la gent no es volia contaminar del que tenia, i el seu únic contacte amb l'exterior era tot de revistes, vale?, on sortien aquestes celebrities que després, doncs, acaba, un, obsessionant-se, i dos, acaba comportant més a la fama i acaba fent els retrats.
2: De fet, com a com a dada curiosa...
1: Va agafar molta por les bactèries arrel d'això, per cert.
2: O sigui, quan comença com a llegir totes aquestes revistes, ell volia ser aquelles persones. Mm. I el que aspirava a la vida era ser almenys 15 minuts, durant 15 minuts famós.
1: És que té pinta ser villano de Spider-Man, saps? O de Batman. O sigui, és aquest
2: no
1: tipus com de partit. I quan vaig llegir això de que té por a les bactèries, crec que això ho has dit tu.
2: L'enganxava molt.
1: Sí, que l'enganxava com molt ser la típica persona
2: de rentar-se les mans 40 vegades.
1: I anar amb els guants i tot això. Sí, sí, sí. Això per un costat, però després a la seva famosa Factory va posar uns panells de bronze en els que hi pixava sobre i es deixava que s'oxidessin i aquestes obres es deien pi algo, saps? I això ho venia, i ho venia per un paston que flipes, que dius, bueno, no sé, doncs...
2: Ah, que asco!
1: Sí, sí. Com es diu? Pi algo.
2: Pis en sex, he trobat.
1: 3,14, és broma.
2: Convertió el pis en sex, en arte, perdó.
1: Veus? Després, segona cosa, el seu pare es va morir quan ell era adolescent.
2: Potser de Sant Vito va morir.
1: No, bueno, no ho sé, no ho he buscat. Es va morir quan era adolescent i l'Andy, això, un, no s'ho esperava, i dos, va desenvolupar una profunda por a la mort molt gran, va fer que no anés a l'enterro i que durant tot aquest període de temps de tanatori, enterro i tal, ell estigués amagat sota el llit. En fi, raro.
2: Estrany, sí. És que... és que sí, és un psicòpata. Té tota la pinta.
1: Total, total. Físicament, ell mateix no s'agradava gens, o sigui, tenia complexa de tot ell, perquè, es va quedar calvo molt aviat, o sigui, que aquest cabell platino, de
2: això
1: fet, eren perruques.
2: Això és fort, jo no ho sabia.
1: Sí, sí, sí, sí. I es veu que també tenia una veu que era com molt aguda i que era molt tremolosa, i això, doncs, també li causava molt, molt de complexa. Per tant, o sigui, jo crec que bàsicament era bueno, això... mentalitat de bully, no? De, veig algú que és millor que jo o que té el que jo no tinc, etc. Et vaig enfonsar la vida, vull dir, no sé. I quart, l'Andy Warhol era homosexual, en aquella època, en els 60, això era una cosa molt mal vista, i ell va reprimir tota la seva vida, la seva sexualitat, i això moltes fonts diuen que el va convertir en un voyeur com ho era Dalí. I al final, bueno, no sé, jo crec que lligant amb el que parlàvem abans de la Factory i tal, que la Factory era un lloc que ell es va o sigui, era com la seva fortificació, no? Ell es va crear això al seu voltant i era un lloc que ell podia fer i desfer i maltractar qui volgués per curar o per alimentar aquests traumes, és que no sé com dir-ho, com si fos una espècie de catarsi, això és totalment una opinió meva, eh? I o sigui, això feia que disfrutés o feia que li sortís innat el fet de voler crear aquest col·lapse entre els seus treballadors, etc, etc. I deien que era un vampir emocional, o sigui, estava batejat com a vampir emocional perquè bàsicament s'alimentava, com estàvem dient, d'aquesta energia i d'aquest patiment dels altres.
2: Jo crec també el fet d'estar tant de temps a casa, al llit i tal, potser no va com saber desenvolupar com tracta amb la gent, i crec que es va obsessionar massa amb el fet de fer-se famós, etc, a costa de lo que fos. Llavors crec que li era bastant igual el que li feia als altres. Si ell podia tenir aquests 15 minuts de fama que al final ha estat, doncs, tota la seva vida, però...
1: Malaltici obsessiu, no? Com el que hem estat veient. I encara havent explicat tot això, no hem arribat a la part principal de la història. I com hem començat?
2: Perquè ja portem molt capítol, però tranquils.
1: Ara,
2: la història
1: ràpid.
2: És ràpida i curta.
1: Sí, és ràpida i curta. Però ara sí que posarem una miqueta de sentit a la primera frase amb la que hem encetat el podcast, que... és qui és la Valerie Solanas, no? I què passa el 3 de juny de 1968.
2: Sí, què passa?
1: Vale, què passa?
2: Qui és la Valerie, com ens embargui?
1: La Valerie Solanas, vale, és una persona que va disparar l'Andy Warhol, vale? Això ja per posar
2: context. Ah, tu és l'espoiler, no ho he dit perquè... No ho diguis, digueu després.
1: No passa res.
2: Pues ja està. Així... Per què la dispara?
1: Però clar, volem saber-ho.
2: Sí, vale. Ja, però si total no ho havíem dit, no calia dir-ho.
1: Bueno, perdón, público.
2: No, ara ja lo sabe todo el mundo, le disparó, però vivió.
1: Exacte. Bueno, ara això...
2: Ah, spoiler total! Bueno, no va morir d'un despar, això.
1: Quedeu-vos que la història és interessant, sí, i no és molt llarga.
2: Qui és la Valerie Solanas?
1: La Valerie Solanas és una persona que va néixer a Nova Jersey al 1936. Nova Jersey i Nova York eren com llinars Cardedeu, en plan no es podien veure, és que és un dato que em fa gràcia, ja està. I la Valerie creix amb molts de traumes. Igual que l'Eddie, no? El seu pare abusa sexualment d'ella durant molt de temps i és una de les raons per les que en només 15 anys marxa de casa. Què passa? Que una noia de 15 anys que no té ni diners ni experiència laboral ni res, doncs acaba vivint al carrer i acaba acceptant oficis, doncs... com la prostitució, o sigui, potser no molt bons per ella. Encara així aconsegueix anar a la universitat, val? No a fer un grau o una carrera, però sí pot accedir a una educació a nivell de cursos i tal que s'imparteixen allà, a la universitat concretament de Nova York, i això fa que tiri cap al camí de ser escriptora. I a més, dintre de la universitat i fora d'ella, suma com a moviments feministes que hi havia en aquella època, i ella doncs és molt activa en el moviment feminista en general. Una dona brillant, t'haig de dir.
2: Sí, una dona independent també, perquè al final sí, marxa de casa tan d'hora.
1: No, totalment, sí, amb dos ovaris ben posats. Però, igualment, ella, encara que fes els cursos, que es fes escriptora i tal, no deixa mai de viure al carrer i de formar part doncs, de tota aquesta branca marginada de la societat dels Estats Units. I és aquí quan comença a desenvolupar una esquizofrènia paranoide. Ella, de fet, o sigui, va escriure moltes coses. Una d'elles és el manifest Scum, que és el que parlàvem al principi, i... era un sentiment que tenia dintre seu 100%, que era aquest d'erradicar els homes de tot arreu, val? Llavors, sí que és una cosa molt radical, ella ho va presentar en sèrio, va presentar com perquè fos un manifest, perquè creés un moviment on almenys una branca del feminisme s'hi unís, però la gent, bueno, les dones concretament d'aquell moment ho van trobar massa radical i no va generar quòrum i no s'hi van sumar. Llavors, ella tenia com un sentiment a dintre seu de sentir-se una gènia incompresa.
2: De fet, si busques el seu nom, tot és la loca de Valerie Solanas, la boja de Valerie.
1: El que parlàvem, no?
2: Sí.
1: A tot s'erradica en ets boja i t'etiqueto i d'aquesta etiqueta no en surts, és que no en surts. Amb tot això, amb tota aquesta història, ens traslladem al 1967, que és el mateix any, si no m'equivoco, en el que l'Andy i l'Eddy es separen, i la Valerie li porta un escrit teatral d'una obra anomenada Up Yours, que vindria a ser algo així com Fica-t'ho pel cul, vale? una reina, a l'Andy Warhol, i és una obra de teatre que anava sobre sexisme i masclisme.
2: Total, que no li va molar al Warhol, ni de broma.
1: Exacte, o sigui, un altre spoiler, 100%. Es veu que va ser tan fort, el text era com tan punyent, no? Tan cru, que en Warhol, encara que era una persona, com ja hem vist, que estava acostumada a fer coses experimentals...
2: Home, també et dic, si ell estava acostumat a clicar un botó i deixar gravar la càmera... que li importava un text, sí, total.
1: Per això, doncs es veu que s'hi va posar com molt, molt de cul, no? I li va dir a la Valerie que tot era com massa brut, massa vulgar i tal, que va quedar com impactat i que no ho veia. O sigui, que no veia produir aquesta obra. Però una dada molt important és que l'Andy mai li va tornar el guió a la Valerie. Llavors, ella, quan el va anar a reclamar, tipus, vale, m'has dit que no, ok... torna'm el meu guió, ell li va dir que ui, l'he perdut o l'he tirat, no me'n recordo on l'he posat, i des d'aquell moment la Valerie li va jurar a l'Andy, en plan,
2: home,
1: li va, le juro, saps? Le dejo jurada. És que no sabia com dir-ho.
2: Total, en plan, te voy a matar.
1: Sí,
2: era un moment que no hi havia tampoc ordinadors i tal, vull dir, per tenir com una còpia del guió, que
1: sí,
2: tenia
1: sí.
2: L'original i és la que li ha donat.
1: Clar, és que és com no hi havia pendrive.
2: Clar.
1: Exacte, 100%. Llavors, ella estava totalment convençuda de que a l'Andy li havia encantat la seva obra, encara que ell li hagués dit que no, i per tant que no només no hauria perdut el seu guió, sinó que segurament la seva idea era fer-lo passar per seu. O sigui, que el va robar.
2: si comencéssim a rascar tots els artistes que han fet això, és que faríem 15.000 capítols parlant d'artistes robant la idea d'algú altre.
1: Sí, però dient, aquí hi ha una dada, saps?
2: Però és com... dic dient, oh, no, és una merda, i després fent lo seu.
1: Totalment. Ella, per sort, no es va donar per vençuda en aquesta búsqueda del guió perdut, i es presentava, o sigui, va de molt pesada presentant-se a la porta de la Factory exigint diners per al seu guió o almenys un tipus de reconeixement. I l'Andy, per treure-se de sobre, va dir: mira, li donaré un paper secundari en una de mis pel·lis, no? I així callarà. Però ella era totalment conscient que això ho feia com per tenir-la controlada.
2: A més, hi havia bastants testimonis que asseguren que la versió de la Valerie és contrastada, correcta, que no s'ho estem inventant, etcètera, etcètera.
1: Sí, està documentat. I la Valerie Solanas, fins al cony ja de tota aquesta situació, el 3 de juny del 1968 es va presentar a la Factory, ja no per demanar diners o exigir reconeixement per la seva obra robada, sinó que s'hi va presentar amb una pistola amb la intenció de matar l'Andy Warhol.
2: Literalment, no sé si la tia és la millor, fa una mica de por, tot plegat, però...
1: Sí, és com una combi, però no... Bueno, no direm que sigui una mala combi, saps el que vull dir?
2: No opinarem, tampoc, ja. Traieu les vostres pròpies conclusions.
1: Sí, deixeu-les en els comentaris que mai deixeu.
2: Exacte.
1: Va esperar, de fet, a la Valerie Calandi vingués a la recepció, va treure l'arma i va dir: tens massa control sobre la meva vida, Andy Warhol.
2: Uau, que bé les imitades.
1: Has vist? O sigui, puc fer una cosa, puc fer podcast de ficció.
2: Sí, 100%.
1: I li va disparar concretament 3 cops. Un el va ferir al pulmó, l'altre el va ferir al fetge i l'altre a l'estómac. Jo haig de dir que, 1, no sabria com fer servir una pistola. 2, òbviament no sabria com disparar-la.
2: També dic que estava als Estats Units, no, o sigui, és diferent.
1: Però la punteria, amore, i jo, o sigui, aquesta noia pot anar a la tòmbola, és que li toca el peluche grande. Vull dir, hola, és molt difícil fer això, crec. Bueno, de fet, a part de disparar-lo a ell, a 3 disparos, hi havia un senyor per allà, que era un crític d'art, que era en Mario Amaya, i també el va ferir perquè li va tocar. I llavors... Sí, sí, i va disparar i es va pirar. I al cap d'unes hores, ella mateixa es va entregar a la policia.
2: Ai, me rio. O sigui, sé que són molt pesades, però és que també dona per una pel·li, això.
1: 100%, un Netflixazo, no? Vull dir, així, total. Què va passar? Doncs que això va suposar un altre traumet per la llista de tots els traumets del Warhol.
2: Anda que no ven d'això, també dic.
1: Ja, això també
2: la de fotos que hi ha del seu torso, del seu tors, despullat, amb totes aquestes ferides.
1: Una miqueta de karma.
2: Encantat,
1: també.
2: Encantat, bastó.
1: En Warhol va estar clínicament mort uns minuts. De fet, això li va provocar que tingués uns dolors crònics durant tota la seva vida i també va haver d'anar a la resta dels seus dies amb un corset que, bueno, suposo que li aguantava alguna cosa, no sé exactament per què era el corset. I va desenvolupar també una...
2: Potser, no, o sigui, tipus, si li faltava alguna part que no caigués.
1: Ai, és que...
2: Ara som vitos. Ah, sí.
1: Per anar fent això. Total. Que va desenvolupar una paranoia increïble, a part de que per fi ell, no? Que aquí sí que és karma, es va sentir vulnerable minut a minut.
2: No vas dir, és que és tal qual karma. Tot el que ha fet ell com pel patiment dels altres, arriba la Valerie i diu: te jodes. No el mata, però crec que era pitjor per ell, perquè va quedar amb això. Que també et dic, jo crec que va vendre bastant.
1: No, no, segurament sí. No sé, a vegades noto que som una miqueta cazafantasmes de la... O sigui, que som... No cazafantasmes, però tipus que cacem aquestes coses, en plan que les cacem, no, les parlem aquí, i això està com molt bé, lligant-ho amb tot el que dèiem, de visibilitzar, i em fa com gràcia.
2: Total, deixeu-nos els comentaris, que no deixareu, com ha dit l'Ari, ja vam dir el capítol anterior, si sabeu d'algun artista més del que podem parlar per desmitificar... Ah, de cara, doncs, a la pròxima temporada, perquè aquesta ja els tenim tots tancadets.
1: No, no, sí, nosaltres encantades de reescriure la història, sempre.
2: I res, recordeu, si no us han explicat mai un mite o una llegenda sobre un quadre, us l'inventeu vosaltres mateixos i així arriben els rumors i nosaltres podem estar aquí parlant d'aquestes coses i ens veiem a la propera.
0: Pecat Original, amb Ariadna Carreño i Núria Lázaro, amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.

0: camina.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.
0: Sofia, you just

0: Precis.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla amb Mercè Roura. Les unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra han blindat el fossar de les Moreres al barri del Born de Barcelona per evitar possibles enfrontaments entre simpatitzants d'Aliança Catalana i manifestants de l'esquerra independentista. Més d'un centenar d'independentistes d'extrema dreta s'han concentrat en un racó de la plaça rodejats per Mossos, mentre que entre 200 i 300 antifeixistes s'han hagut de quedar fora del fossar perquè la policia ha evitat el seu avenç. Poc abans a les 5 de la tarda, la líder d'Aliança, Sílvia Orriols, ha pogut entrar a la plaça escortada per la Brimo per commemorar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Jutges i fiscals titllen de greus les acusacions de Lawfare i reclamen al món polític respectar la seva independència. Ho han fet durant la cerimònia d'obertura de l'any judicial celebrada al Tribunal Suprem i presidida pel rei Felip VI. Un nou inici de curs judicial marcat per la inauguració de l'Audiència Nacional sobre la crisi a Ceuta. Escoltem Isabel Perelló, que és la presidenta del Consell del Poder Judicial i del Suprem, mentre que Teresa Pere Mató és la fiscal general de l'Estat.
3: Pido respeto a la labor jurisdiccional y que se permita el trabajo de los jueces y todo ello de forma serena como lo conlleva y como lo es preciso para la difícil labor de juzgar. Transparencia y crítica legítima no pueden confundirse con la descalificación sistemática ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no responde a la realidad.
2: Encara a Madrid, el Congrés ha aprovat una proposició de llei per concedir la nacionalitat espanyola als ciutadans nascuts al Sàhara Occidental fins al 1977, l'etapa en què aquest territori seguia sota l'administració de l'Estat. La proposta de Sumar, que podria beneficiar unes 80.000 persones, ha rebut l'aval del PSOE i les forces d'esquerres, mentre que el PP i Junts s'han abstingut i Vox hi ha votat en contra. Per cert, arriba en un moment, ara anirà al Senat, arriba en un moment polític marcat per la crisi migratòria en Ceuta i la tensió amb el Marroc. I el servei de tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer i Glòries i Sant Adrià de Besòs a partir del pròxim dilluns, 14 de setembre, i es reprendrà la totalitat del servei, la de T4 i el tall de la T5 i T6 quedarà acotat entre Glòries i Sant Martí. Darrer apunt, la waterpolista Maika García denunciarà el Club Natació Sabadell. La campiona olímpica i mundial assegura que per llei el club català l'havia d'haver renovat després de ser mare fa 11 mesos. Entre llàgrimes, s'ha mostrat molt dolguda pel tracte que ha rebut del club de la seva vida.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita amb més intimitat.

0: Més de 13 quilòmetres de retencions des de Castellbisbal en sentit sud per una topada sense gravetat entre tres vehicles. A 7:15, les grues havien retirat els automòbils implicats en el sinistre i ja no hi havia carrils tallats, però per la qual cosa es confiava en la normalitat que tornés de manera progressiva. Aquesta incidència s'hi sumava una altra al Papiol, també en sentit sud, arran de l'avaria d'un camió que tallava un dels carrils de l'enllaç amb la B23. El fet provocava 6 quilòmetres de retencions des de Sant Cugat del Vallès. Entre les dues incidències, l'autopista acumulava una vintena de quilòmetres de retencions en plena operació sortida de l'11 de setembre. I una notícia que hem conegut fa poca estona: el fundador de la Fageda, Cristóbal Colón, ha mort als 77 anys. Ha estat un referent social absolut en tot el país i un pal de paller a favor de les persones amb altres discapacitats. Ens en porten una crònica des de la televisió, Gerard Puigdemont.
1: El fundador de la cooperativa La Fageda, Cristóbal Colón, ha mort a primera hora d'aquesta tarda a casa seva a l'edat de 77 anys. Feia molts anys que lluitava contra un càncer i ha estat en actiu fins al darrer moment, tot i que havia deixat els càrrecs de responsabilitat en mans d'altres professionals. Psicòleg i empresari, Cristóbal Colón ha estat un referent en l'àmbit social a tot el país per la seva lluita en favor de les persones amb altres capacitats, a qui ha donat grans oportunitats per realitzar-se, un sostre on viure, un sentit de vida i feina. Tot això ho va materialitzar amb la fàbrica de iogurts La Fageda, ara fa més de 4 dècades, al vell mig de la Fageda d'en Jordà, a Santa Pau. Ell mateix explicava en una entrevista fa un temps quin era l'ànima de la Fageda.
2: Però que no venen solament a guanyar-se la vida, que no venen a guanyar-se un salari, que venen alguna cosa més, que venen alguna cosa més. És el que nosaltres aquí a la Fageda parlem del treball amb sentit. Nosaltres no som una fàbrica de iogures. Nosaltres som un col·lectiu de persones que intentem ajudar-nos uns als altres fent iogurts.
1: L'any 2009 va rebre la Creu de Sant Jordi, un any més tard el Premi Memorial Lluís Companys de la Fundació Josep Irla, i el juny del 2024 fou investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. També a Olot va rebre la Medalla de la Ciutat.
0: I el Departament d'Agricultura ha confirmat 2 nous porcs senglars positius de pesta porcina africana, una a Barcelona i una altra a Molins de Rei. La segona setmana consecutiva en casos després de 2 sense detectar cap positiu. Darrer apunt, una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís il·lustrarà el cartell d'aquest any de les Fires de Girona. El dissenyador és Joan Garcia.
3: Donem la benvinguda a Gent d'Aquí, un podcast quinzenal de Ràdio Cardedeu per conèixer i conversar amb persones que fan Cardedeu. Conduïdes per Xavier Navarro, director del NAS, amb l'ajut tècnic de Manel Calvet, a qui li estem agraïts per fer-lo possible. Podeu escoltar-lo pel 90.7 FM els dijous a les 20 hores i els dissabtes a les 11, o des de iVoox a l'hora que us convingui, aquest i tots els gravats fins al moment. Comencem!
4: Avui és dia 30 d'abril del 2026 i en el programa número 64 hi tenim a la Roser Serra Casals, actual jutgessa de pau de Cardedeu. Jutgessa o jutge?
5: Jutgessa.
4: Jutgessa. Bon vespre, Roser.
5: Gràcies, igualment per tu, Xavi.
4: Ets de les persones de Cardedeu que se'n diuen de tota la vida?
5: No, en el meu cas jo no ho soc. El meu pare sí. Va néixer en una casa de pagès d'aquí de Cardedeu, anant cap a Sant Hilari. Com que era el fill més petit d'una casa de pagès que no tenia massa, es va haver de buscar la vida i llavors estàvem a Barcelona els primers anys. Després vam tornar a Cardedeu. O sigui que durant un lapsus de temps no vàrem estar, però vam tornar.
4: Sou una família molt àmplia, perquè de serres n'hi ha molts.
5: No tots som de la mateixa branca.
4: És això la pregunta. Vull dir que dius que eren bastants germans. Bueno, ja sí. D'aquí en surten molts.
5: D'aquí ja en surten, i a la generació anterior, o sigui dels avis, també en surten bastants. però no tots els Serra de Cardedeu provenim de la mateixa
4: branca.
5: De la mateixa

0: Branca. N'hi ha diverses.
1: I com es deia el mas?
0: És Can Leio.
1: Can Leio.
0: Can Leio és un mas que està anant, és a la Coma, el barri es diu la Coma, mm-hmm. és anant cap a Sant Hilari, i era una casa de pagès que en aquell moment no era una casa de pagès important. Llavors, quan eren diversos fills, el més gran es quedava a la casa, però els altres havien d'anar a fer de mosso a diferents cases o diferents massos que podien pagar mossos.
1: I encara hi havia el que es feia militar i el que es feia capellà.
0: En el cas de la nostra família va ser mossos. Anaven a treballar amb 8-9 anys a altres cases que s'ho podien permetre. I és per això que, bueno, que el meu pare volia alguna cosa més i va haver de marxar d'aquí.
1: I va anar a Barcelona.
0: Va anar a Barcelona.
1: Què feia? De què va treballar?
0: Doncs va començar, en aquells moments era venenoli, el que es deia venenoli, o venedor, que després va ser comercial, però al començament eren venedors del que fos. Ell venia a oli, després va muntar com una granja a Barcelona. Bueno, va anar fent diferents coses, però era una persona molt espavilada i es va... Bueno, al final li va sortir molt bé i va acabar venent maquinària industrial i agrícola. I li va agradar molt la feina i se'n va sortir molt bé.
1: I és quan va tornar a la família, va tornar a Cardedeu.
0: Vam tornar a Cardedeu, sí. Vam tornar a Cardedeu i llavors ja, doncs, vam seguir aquí.
1: Tu vas néixer en el 1960.
0: Sí.
1: A quin barri estàveu aquí a Cardedeu? Perquè ja has dit que el naixement va ser a Barcelona, vau estar un temps a Barcelona.
0: Sí.
1: Amb quina edat vens aquí i a on?
0: Bé, jo, quan els meus pares van venir, nosaltres s'havien fet una casa a les Pongoles, i quan els meus pares van venir de Barcelona cap a Cardedeu, se'n van anar a viure a les Pongoles. Llavors, les Pongoles eren cases grans, i quan ja es van anar quedant sols, perquè jo em vaig quedar a Barcelona gairebé als 16 anys, vaig començar a treballar al port de Barcelona i em vaig quedar sola a Barcelona.
1: O sigui que has treballat pràcticament sempre en el port de Barcelona.
0: Pràcticament no, sempre. 42 anys, des dels 16 fins a l'any que vaig deixar de treballar, tan sols he treballat al port de Barcelona.
1: Amb aduanes.
0: A consignataris.
1: A consignataris.
0: De fet, no treballava a consignataris, sinó que treballava a una estibadora. A una estibadora, que és on van a parar els aduanes i consignataris. A una estibadora de contenidors. I llavors, allà, doncs, vaig treballar tota la meva vida.
1: O sigui, el que és a Cardedeu no vas arribar a estudiar aquí.
0: No.
1: No vas anar ni a les monges, ni a l'institut.
0: Jo no. O sigui... jo no. Les meves germanes sí, jo no. Jo ja em vaig quedar a Barcelona i ja vaig començar, bueno, a treballar, i em vaig quedar a Barcelona fins que vaig venir una altra vegada cap aquí.
1: Però aquí ja no venies per estudiar.
0: No, jo aquí ja no vaig venir per estudiar.
1: I a Barcelona, a on vas escolaritzar-te?
0: A Barcelona anàvem a una escola de monges que es deien Dominiques, eren de l'Ordre de les Dominiques, al carrer Bellafila. Era la plaça Sant Jaume... Uh-huh. I era en una escola de monges, i després d'allà, doncs, vaig anar a fer el batxillerat i el COU amb una escola del carrer Portaferrissa.
1: Uh-huh. Sí que, de fet, les primeres amistats i això van ser a Barcelona.
0: Van ser a Barcelona, sí. El que passa és que en aquella època jo, per exemple, em vaig... vaig començar a sortir amb amics i amb això a Barcelona i a treballar. El que passa és que els caps de setmana venia cap a Cardedeu. I llavors és com si estés en un terreny de ningú. Per Barcelona era de Cardedeu i pels de Cardedeu era de Barcelona.
1: Sí.
0: O sigui que no...
1: O sigui que amb 15, 16, 17 anys és una època complicada d'estar així a cavall de dos llocs.
0: Bueno, sí, perquè no acabes pertanyent al lloc, ni a una banda ni a l'altra.
1: Ja et anava a preguntar que mentre estudiaves si vas fer alguna feineta o vas entrar directament al port.
0: Vaig entrar directament al port. Vaig entrar mentre estava fent, em sembla que era el segon de batxillerat, no me'n recordo, i ja vaig entrar directament a treballar amb 16 anys al port de Barcelona. I treballava i estudiava.
1: I com vas anar per allà?
0: Tenia un tio que era un tio de la família, de la banda de la meva mare, que eren de Barcelona, que era contramaestre. Contramaestre, o no me'n recordo. I treballava al port. I llavors un dia em va venir dient que si volia treballar, doncs que ell tenia una feina per mi al Port de Barcelona. I bueno, vaig pensar que podia estar bé i allà hi vaig anar-hi.
1: Sí, sí, una feina d'administrativa.
0: 42 anys.
1: En què consistia la feina?
0: La feina era l'estibador de contenidors, venen els contenidors sencers, amb camió. Llavors, en allà hi ha aquelles grues tan grosses i aquells bancàrriers, que són les màquines que descarreguen el contenidor del camió, el col·loquen en un carrer d'una explanada enorme i llavors està allà fins que arriba el vaixell. Quan arriba el vaixell, la màquina l'agafa del carrer on estigui, quan dic carrer és sí, l'explanada.
1: Sí. Eh? Sí, és una via, vaja.
0: Sí, l'agafa d'allà i amb una grua encara molt més grossa el carreguen en el vaixell. El vaixell has de tenir en compte que té una bodega enorme. Llavors allò és un càlcul gairebé, bueno, és mil·limètric, perquè els han de col·locar de manera que el següent port hagin de moure, és un tetris,
1: sí, hagin sí,
0: de
1: moure els menys possibles.
0: Els menys possibles, perquè cada moviment és temps i diners. Llavors allò és un tetris. És, bueno, és una feina molt... Bueno, a mi m'ha agradat molt.
1: I bàsicament era per anar a l'estranger, ja que fas el moviment amb...
0: És importació i exportació, i sí, bueno, podria a la millor anar a pocs a València, però és des d'aquí fins a tot el món, perquè són diferents línies. O sigui, en el Port de Barcelona, quan jo vaig començar fa 40 anys, només hi havia una empresa estibadora, que era la que jo treballava. Era una empresa estatal, d'aquella que hi havia els condes, els marqueses...
1: I sí, tots els que figuren i no peguen cop.
0: De Madrid, sí. Perquè era un lloc així. Llavors, allà era un monopoli. Però amb el temps van venir els xinesos, van muntar una terminal al costat, que és Hutchinson, i llavors allò ja es va desmadrar en quant a volum, en quant a tot, a mecanització... En quant a tot.
1: Clar, és que el tenir competència ho tens que fer bé.
0: Home, ho has de fer bé i també es va augmentar moltíssim tota la globalització, la demanda d'importació i exportació, tot, o gairebé tot, passava per contenidor. I llavors, clar, era... Bueno, es va exponenciar d'una manera...
1: I on estaves tu era més d'exportar que no pas... O les dues coses.
0: Eren les dues coses. I jo sempre he dit que vaig tenir molta sort perquè en un lloc on passa tota la importació i exportació d'un país va ser on érem els últims a notar la crisi, quan hi havia crisi aquí, i els primers a revifar quan ja havia passat la crisi. O sigui que realment temps de crisi era molt poca, sempre es feia alguna cosa. O sigui, no es va notar els moments del 2008 o els moments de més... però d'una manera bastant lleu.
1: Pels que no hi estem en el port,
0: sí.
1: La sensació que es té és que és un ambient molt dur,
0: sí.
1: Amb vagues potents,
0: sí.
1: Amb gent que... baralles bastant constants.
0: Sí.
1: És cert, això? O sigui, els que estàveu allà ho respireu així?
0: Bé, dintre del port, el que és el recinte portuari, tan sols poden treballar uns treballadors que es diuen estibadors portuaris. En allà no pot treballar cap persona que no sigui... Quan dic treballar, em refereixo a dintre el recinte, no a les oficines o les... Dintre d'on es mou la maquinària i els contenidors i la mercaderia, tan sols poden treballar els estibadors portuaris. Els estibadors portuaris és un monopoli fins fa pocs anys, que passava de pares a fills, i sí, era un ambient molt dur. Era, hi havia una pel·lícula, que no me'n recordo quina era, que hi havia un revòlver a sobre la taula i es contractava la gent, tu i tu, val? Els primers anys segur que era així, perquè a més era una feina molt dura. No hi havia maquinària i la mercaderia i tot passava físic, era una feina física. La feia persones que no estaven gaire formades i guanyaven molts diners, perquè això es diuen mans portuàries. Ells al matí posen una fitxa, diguem-ne com amb un bombo de bingo,
1: sí.
0: Poses, tu tens un número de fitxa, tu poses el número de la fitxa, i llavors allà, a primera hora del matí, treuen les fitxes de les persones que treballaran aquell dia i en el lloc que treballaran aquell dia, si ets gruista o si ets el que siguis. Llavors, si...
1: Perdona, allò això vol dir que hi havia un bombo de gruistes, per exemple.
0: Un bombo de gruistes i de tota la gent que havia de treballar, perquè la mà portuària doncs, seria un gruista i tots els altres que potser... Doncs, és que com vaig sortir d'allà i la memòria ja va fer un bloqueig. Però bueno, totes les persones que treballen. Llavors ells cobren per mà portuària, que són 6 hores, i si reenganxen a precio de oro poden treballar 2 o 1 hora més fins que no acaben la càrrega o la descàrrega del vaixell, perquè el preu que té, el cost que té un vaixell atracat al port de Barcelona és molt alt per dia. Llavors interessa que la feina es faci el més ràpid possible. I ells cobren per moviments. Llavors, clar, ells fan allà molts moviments i cobren. Tot això, jo ja he plegat fa uns 6 o 7 anys. Si ha canviat alguna cosa, no estic al dia. Però era més o menys perquè us feu una idea de com funcionava. Llavors, eren molts diners, es cobrava molts diners, i eren persones abans, ara no, ara ja hi ha gent jove i preparada, amb poca... No vull dir cultura, però amb poca... No sé com explicar-ho. Llavors, per exemple, eren... Estic parlant de fa molts anys, eh? Mm-hmm. Un estibador doncs, podia tenir 3 famílies. I a l'hora que els hi pagàvem, que pagàvem diàriament i per la mà, o sigui, per el que havien treballat aquell dia, doncs a lo millor et feien fer 3 sobres per 3 famílies diferents. O sigui, era un món...
1: Perdona, quan dius 3 famílies, què vols dir? Una persona... havia repartit els diners a 3 famílies.
0: Una persona tenia 3 famílies. Pues 3 senyores i 3 fills... Oi, 3 fills. 3 senyores i fills amb cada senyora.
1: Fills amb cada una. I això era habitual?
0: Hi era. Però t'estic parlant de fa molts anys, no dels últims anys,
1: bueno,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: T'estic parlant de quan jo vaig entrar a treballar, que va ser en el 76.
1: Bueno, no, però ja és la història, no és prehistòria, això.
0: Sí, ha canviat molt. Ara ja les persones que treballen són persones persones competents, amb estudis, i amb... però abans era un món molt tancat. Les pel·lícules que es feien del port, tal qual.
1: Sí, o sigui, eren uns sindicats molt bèsties.
0: Eren un sindicat molt bèstia perquè s'ha volgut regular diverses vegades, perquè això queda fora de regulació total, i no han aconseguit. Un any, que no me'n recordo quin va ser, van fer una vaga d'un any sencer. O sigui, un any sencer de vaga on no van cobrar durant un any. És un col·lectiu que s'ajuda molt, molt entre ells. O sigui, és un col·lectiu molt a pinyon. Llavors van treballar... com li deien? Ara no me'n recordo. Va treballar gent que no era d'aquest món i els hi van fer la vida...
1: Era impossible.
0: Totalment impossible durant tot el temps. Va acabar l'any i no es va poder fer res, van tornar als seus llocs de treball i va continuar tal com estava. És un... Bueno, són molt unificats, o són molt... una pinya molt grossa.
1: I la relació d'aquesta gent més manual... amb els d'oficines i amb els...
0: No,
1: era mínima.
0: Era mínima. Era... I després ja amb el temps, quan ja no havien ni de venir a cobrar, no ens vèiem. No tenia res a veure. Eren dos mons totalment diferents.
1: Estrangers, la majoria?
0: Estrangers?
1: Sí, no, eren...
0: No, estrangers no, tots d'aquí.
1: Eren locals.
0: De la Barceloneta gairebé tots.
1: Sí, o sigui, eren... Però clar, perquè era allò portar un de la família, un conegut...
0: Clar, eren tots de la família, de la Barceloneta gairebé tots. No, estrangers no.
1: No, és allò que...
0: A més de pares a fills, llavors va haver-hi en un moment donat, que no recordo l'any, van entrar dones. O sigui, dones, vull dir, em refereixo filles. Però les filles no com a gruistes, sinó com les que repassen a les llistes dels contenidors... No, ara no sé si potser que ja hi hagi alguna gruista, perquè ara la feina ja no és física, ja ho fa tot
1: sí.
0: Està mecanitzat fins i tot segurament moltes ja són automatitzades.
1: I et jubiles?
0: Bueno, vaig passar tots els anys allà i em vaig jubilar. Va donar... Jo em vaig jubilar un 31 d'octubre, un 31 d'octubre d'un any. El dia 13 de novembre es va morir la meva mare i vaig haver d'anar a l'Ajuntament de Cardedeu a fer paperassa. I quan vaig anar a l'Ajuntament, jo que... Bueno, de mena sóc bastant curiosa, em fixo amb els... Saps on te posen els...
1: Sí, sí, els anuncis.
0: Els anuncis, i... tots sí. Els anuncis, edictos i etcètera. I llavors, en allà, van posar, vaig veure la convocatòria per jutge de pau, substitut, i vaig pensar, bueno, a veure què és. Sempre havia tingut una inquietud, perquè a mi m'agrada molt relacionar-me amb la gent, però per la feina que jo havia tingut, el fet d'anar a Barcelona, de tornar i tot això, tenia poc temps. Tu saps el temps aquell que dius, bueno, ja ens veurem, quedem per fer un cafè, farem un sopar...
1: Sí, això no hi és.
0: I van passant els dies i no hi ha manera, i ho tenia com a pendent, perquè a mi realment m'agrada relacionar-me. I llavors, doncs, vaig veure la convocatòria, vaig pensar, a veure què es necessita, vaig veure que els requisits els podia tenir, ha de passar pel ple de l'Ajuntament, el ple de l'Ajuntament em va donar confiança, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya em va nomenar jutgessa de pau substituta. La titular llavors era la Gemma Vidal, uh-huh. Era la titular, i la veritat és que totes dues vam poder treballar molt bé els 6 anys que vaig estar de substituta.
1: I el, com es deia, el Vinyals?
0: Va ser l'anterior a la Gemma.
1: Ostres, sí que fa temps que...
0: Sí. Sí, perquè jo sí, realment sí. Ja fa 6 anys que sóc la... Que, bueno, 8 o 9.
1: El seu substituta era voluntària i sense cobrar.
0: Totalment. Era totalment. O sigui, estàs allà sense cap tipus de retribució. Bueno, després quan ets titular en tens alguna, però també és voluntariat, eh? Sí, que tampoc no és...
1: Aleshores no corresponen amb el sou.
0: No, és totalment voluntariat. Però bueno, és molt satisfactori.
1: Vas tenir de fer algun curset, alguna cosa de fonaments de dret o alguna cosa?
0: En aquell moment no era necessari, perquè tan sols s'havia de... Era molta assignatura de registre civil, o sigui, era assignatura de naixement, perquè tota aquesta tasca la fan els funcionaris i t'ho donen perquè tan sols enregistris la signatura com a jutgessa de pau. Llavors, no... Tan sols eren signatures i casaments. Ara, amb la nova llei de...
1: Sí, els casaments s'han acabat.
0: Sí. Bueno, espera, acabo. Llavors, sí. Durant 6 anys vaig ser la substituta de la Gemma. La Gemma va emmalaltir i llavors jo vaig optar a ser titular. Vam tornar a fer tot el procés i em va nomenar com a titular.
1: Sí, va haver-hi unes oposicions.
0: Bueno, una convocatòria.
1: Una convocatòria.
0: És una convocatòria i llavors el mateix, els mateixos passes al ple de l'Ajuntament, t'ha de validar i llavors t'ha de nomenar al Tribunal Superior.
1: I això va ser molt recent, en el 2025.
0: El 2025, sí, la Gemma duria a morir el 2024. He après que la justícia és molt lenta, molt lenta. O sigui, jo venia d'empresa privada, una empresa privada
1: sí, sí.
0: És...
1: Sí, sí.
0: I això és superlent. O sigui que el 25, a principis del 25, va ser quan a mi em van nomenar com a jutgessa titular.
1: I què va canviar?
0: Doncs va canviar que el gener del 25 va sortir una nova llei, que era la 1/2025, on s'intenta que fer... o es regula tot el tema de la justícia i s'intenta fer una justícia de proximitat. Llavors surten tot una nova llei on ens donen unes competències diferents, més competències, però per un error del legislador, doncs no s'incorpora o no es posa el fet de que puguem fer els casaments nosaltres. Em va fer molta gràcia perquè quan vaig a les formacions, ara ja no, però al començament sempre deien, per un error del legislador. I un dia pregunto, però bueno, qui és el legislador, perquè tant un error del legislador,
1: sí, sí,
0: posem-li cara al legislador. Bueno, el legislador és el Congrés. O sigui, no és que sigui el legislador, que són els que validen les lleis. Bueno, el legislador no és una persona.
1: Sí, que és el que el registra aquella proposta, ho ha fet malament.
0: Però després el que l'ha de votar és tot el Congrés. O sigui que... Bueno, em va ser molt curiós perquè tant legislador, al final vaig dir, però bueno, i qui és el legislador? I això va ser... Doncs actualment ja estem en fase d'implementació d'aquesta nova llei, de la 1/2025, i a partir dels 3 o 6 d'abril del 2025 ja no tenim competència per fer els casaments.
1: Però en canvi heu guanyat altres competències.
0: Sí, però com que estem en implementació del 2025 al 2028, de moment el que estem fent ara és formar-nos. Perquè el que... O sigui, primer de tot, que amb aquesta nova llei el jutjat de pau ja no es diu jutjat de pau. Es diu oficina judicial al municipi.
1: Oficina judicial
0: al municipi. El nom ja diu que és perquè aproximem el ciutadà que no s'hagi de desplaçar a Granollers.
1: Sí, és aquest concepte de finestreta única.
0: Val, perquè no s'hagi d'anar i tot el que es pugui fer dintre del mateix municipi ho puguem fer nosaltres a dintre del mateix municipi. Llavors se'ns atorguen unes funcions que són resolució de conflictes menors o conciliació i diàleg. Llavors, en tot això el que hem de prioritzar són acords entre les dues parts abans que imposar sancions. El que hem de fer veure a la gent i al ciutadà és que posar denúncies en el jutjat és lent, és car
1: i un resultat incert.
0: Un incert i a llarg termini. Mentre que si tu tens un conflicte amb alguna persona i intentes una conciliació o arribar a un acord, doncs és molt més fàcil per amb dues parts. De tota manera, hi ha situacions que nosaltres a l'oficina judicial al municipi o jutjat de pau no podem fer. Per exemple, els conflictes familiars de separació i divorci no es pot fer, conflictes d'abusos, presumpcions de delicte, conflictes en vies judicials oberta o violència de gènere. Tot això ja és de lògica que una persona que no està formada, perquè... els jutges de pau poden ser advocats, segur que n'hi han, però la majoria no ens hem dedicat a res que sigui d'això.
1: Sí, que les tasques de mediació són molt limitades.
0: De conciliació, més que de mediació, perquè la mediació ja l'han de fer persones que estan preparades, les tasques de conciliació són limitades. El que es busca, primer de tot, és que nosaltres som jutges que la paraula són l'ego. Nosaltres som jutges l'ego. Un jutge l'ego és jutge,
1: sí, sí, però no té
0: una formació, no té una formació en aquesta matèria. Sí. I llavors, bueno, a nosaltres ara, com que encara s'està implementant, el que ens estan fent és molta formació, estem fent formació, i jo estic aprofitant per posar una mica en ordre el jutjat, que estava bastant deixat, i llavors ara doncs, estic amb l'Ajuntament doncs, per anar arreglant, mentrestant no tenim o no acabem de fer totes les funcions que ens donen, doncs, per adequar-lo al que penso jo que vindrà més endavant, per fer videoconferències.
1: O sigui, videoconferències a l'hora de resoldre conflictes.
0: Videoconferències vol dir que si tu t'envien un exhorto, que és una informació conforme des del jutjat de Granollers, li envia, si tu vius a Cardedeu, li envien una notificació al jutjat de pau o oficina judicial al municipi perquè t'informin que tal dia, tal hora has d'anar a testificar, a declarar o el que sigui a Granollers. Llavors el que es pretén amb aquesta llei d'eficiència és que tot això no s'hagi de desplaçar, sinó que es pugui fer en l'oficina judicial davant d'un jutge o d'una jutgessa de pau que ha de donar fe i
1: testimoni. Sí, que ha de validar que ho estàs dient.
0: Amb una pantalla, uh-huh. De manera d'intentar evitar els desplaçaments, la càrrega o sobrecàrrega que puguin tenir en els jutjats de Granollers, que tampoc no es diu jutjat, ara es diu tribunal d'instància, o sigui, han canviat les nomenclatures, han canviat... Però bueno... També et volia dir que els jutges de pau a tot Catalunya, val, els jutjats de pau som 898. O sigui, a tot Catalunya hi ha 898 jutjats de pau. 898. I 49 tribunals d'instància, que serien els grossos. Seria un Granollers, un Igualada, un Manresa...
1: Perdó, el 1800...
0: Sí, 98.
1: El que sigui... Això és quasi tant com municipis hi ha.
0: Hi ha 947 municipis.
1: Llavors vull dir que dubto que hi hagi un per cada municipi, perquè el que és Barcelona-Granollers deu tenir més d'un jutjat de pau.
0: No, Barcelona-Granollers no tenen jutjat de pau.
1: No en tenen.
0: El jutjat, no, ells ja són tribunals d'instància, ells ja són uns jutjats, diguem-ne, de referència.
1: Val.
0: Els jutjats de pau estan en els municipis, doncs, on per nombre d'habitants o pel que sigui tenen una oficina o un jutjat de pau.
1: Sí, perquè hi ha volum de casos.
0: Hi ha poblacions que són petites, que són associacions. Llavors aquestes associacions vol dir que no tenen els funcionaris a cada, per exemple, segurament Cànoves o Samalús tindran un jutge de pau, que el tenen, però llavors tots els funcionaris que es deriven d'això estan compartits entre varios i es diu una associació.
1: O sigui, sí, sí.
0: Casaments. Vale?
1: Perquè és una cosa que hi havia molta gent que li feia gràcia.
0: Sí, sí, a mi la primera.
1: Sí.
0: A mi la primera. Bé, estan treballant des de l'Associació Catalana en Pro de la Justícia, que és l'associació que agrupa a la majoria de jutges i jutgesses de pau, més alguns ajuntaments que els hi va una mica gran el fet de fer casaments, que tampoc no hi estan massa d'acord, i alguns polítics, estan treballant per tornar a recuperar aquesta competència. En principi se'ns va dir que seria una cosa ràpida. Ha passat un any.
1: Sí, sí.
0: Ha passat un any i, de moment...
1: O sigui que els casaments ara els ha de fer un regidor.
0: Bé, tot l'expedient matrimonial s'ha d'iniciar en l'oficina judicial del municipi, s'ha d'iniciar allà, a l'expedient, en el municipi on viu, com a mínim, un de les dues persones que es casen.
1: Sí, sí.
0: Una vegada fet tot l'expedient... Llavors es porta o bé a l'Ajuntament, que pot casar o bé a l'alcalde o un regidor, per extensió. Es pot casar en el notari o es podria casar en el registre civil de referència, que en aquest cas seria de Granollers, però el dia que et diuen, a l'hora que et diuen i vés a saber quan. Ara, en aquests moments, es fan molts a l'Ajuntament, perquè és una de les reivindicacions que es fan amb aquest tema, perquè mentre que quan es feien en el jutjat de pau el cost era zero, no hi havia cost, ara no és així. L'Ajuntament, bueno, el notari ja ni parlar-ne del que et cobra un notari per fer un casament, i l'Ajuntament cobra, no sé el que cobra, però poc, però cobra.
1: Però cobra per anar a la sala de les columnes,
0: sí,
1: o al museu...
0: O en el jardí del museu, o el que sigui. Cobra una petita part, però cobra.
1: Suposo que amb això dels casaments deu haver moltes anècdotes. O sigui,
0: sí.
1: Gent que no es presenta?
0: Gent que no es presenta no és normal. Normalment sí que hi ha algun cas que a la millor a pocs dies del casament... ve una de les dues parts i diu que s'atura i que allò no segueix. Però, per exemple, tinc algunes anècdotes que són molt maques. Recordo haver casat una parella de nois, anaven molt arreglats, molt ben vestits, anaven amb vestit, anaven amb llacet, els dos estaven un de blanc i un de negre, i portaven una bosseta, com un bolso, una cosa petita. Bueno, vaig començar a fer... Perquè normalment, doncs, a la sala és petita. Acaben unes 20 persones i normalment el que es casen, doncs, es poden pujar a dalt al meu costat i tal. I portava un petit bolset. I al cap d'una estona veig un cap d'un gosset molt petit, molt petit.
1: Es veia venir.
0: I anava vestit igual que ells.
1: Hòstia.
0: Portava el llacet, portava així com un vestit. Era una cosa... espectacular.
1: Sí, sí, sí, que era important per ells.
0: Era molt important i, clar, no sabien si el podria treure o no, el portant allà com a amagadet, però va haver un moment que algú es va dir que volia sortir. Després vaig fer un casament que era una parella, que ell era, o ella, no me'n recordo ben bé, eren d'aquí i l'altra era d'un poble d'Alemanya. I va venir tota la família d'Alemanya el dia del casament, vestits amb el vestit regional o tradicional de la població d'on eren ells, amb els... i feien molt de goig. Bueno, hi ha moltes anècdotes, és realment, ens entré la competència que donava llum.
1: La divertida, sí.
0: Donava llum a la nostra feina.
1: També hi ha qui demana que la sala es guarneixi de determinada manera?
0: No ha passat mai. És una sala molt austera, és una sala molt austera. Jo els dic que poden posar música i els intento treure una mica, però no es guarneix. No és una sala que es guarneixi, posen música o sobretot els parlaments, perquè en realitat es pensen que vindran a signar i poca cosa més. Llavors depèn de tu el que en aquell moment facis alguna cosa diferent. Depenent del que tu veus al davant, doncs es presta una cosa o l'altra. Llavors es diu, bueno, doncs ara podeu posar la música que a vosaltres us agradi, la música, doncs he tret algun ball, he tret alguna... sobretot parlaments inesperats o improvisats que donen molt de rotllo. En aquell moment, doncs...
1: Parlaments per part de familiars o amics o
0: entre ells... que són en aquell moment, que són improvisats, doncs treuen molt de si.
1: Ja sortint dels jutjats, t'agrada viatjar?
0: M'agrada viatjar, he viatjat, però si t'haig de ser sincera, m'agrada viatjar buscant una finalitat. O sigui, un viatge per viatjar no m'agrada. M'agrada un viatjar buscant una finalitat al viatge que faig. O sigui, primer m'hauria d'informar d'alguna, o intento buscar una excusa que m'ompli per fer aquell viatge.
1: Has anat a llocs molt freds.
0: He estat a l'Argentina o he estat a Islàndia, però, o sigui, sempre els meus viatges els busco en funció d'alguna cosa. El viatge a Islàndia, per exemple, el vaig fer amb... érem 8 persones amb un guia, però érem 7 i jo, 8 persones que jo no coneixia i els vaig conèixer a Reykjavik. O sigui, viatjar sola no m'agrada, però tampoc m'agrada viatjar amb circuits o amb coses molt programades. Llavors he trobat una modalitat de viatjar, que és viatjar amb altres persones que vagin soles. Més igual l'edat, més igual que siguin homes, dones, però que vagin soles, perquè llavors en allà es crea un clima de tots, no ni de dos ni d'un, de tots. Llavors, per exemple, a Islàndia vaig fer el viatge amb una furgoneta, 7 persones que jo no coneixia, que les vaig conèixer a Reykjavik, i va ser un bon viatge, em va agradar molt. Després vaig anar a Argentina va ser un altre tipus de viatge, però també, bueno, també em va agradar molt.
1: Tens una filla que ara ja és mare.
0: Tinc una filla i un fill.
1: Sí, i tens nets.
0: I tinc un net.
1: És això.
0: Sí.
1: I què tal això, de ser àvia?
0: Bueno, no hagués dit mai que sentiria el que vaig sentir. O sigui, la gent em deia... Jo no sóc molt canallera, m'agraden els nens, però no és que sigui una... no em torno boja pels nens... Llavors em vaig pensar que... Bueno, tothom em deia, bueno, veuràs que quan tinguis els teus nets, que si tal, que és qual... Quan vaig tenir el meu net, que es diu Damià, vaig sentir com si em renovessin tota la meva sang. Com si el meu cos hagués canviat i m'hagués renovat la meva manera de veure la vida, la meva manera potser va coincidir en algun moment determinat de la meva vida, no ho sé, però sí que sé del cert que el fet de tenir el Damià em va crear una manera o una actitud diferent a la que tenia fins aquell moment. També és cert que quan va néixer el Damià, els primers mesos va néixer petit i va néixer amb alguna dificultat. Els primers mesos el Damià per mi era com una extensió de la meva filla. Era la meva filla i per extensió el Damià. I amb el temps, el Damià, que és el Damià, i l'Helena és l'Helena.
1: Sí, sí, ha adquirit un...
0: Però sí que els primers temps va ser com una extensió de l'Helena. I després tinc el Ricard, que té 42 anys, però que no té fills.
1: I mira, quines són les teves aficions, a part de jugar al ping-pong? Perquè estàs en el club de tenis de taula de Cardedeu i has participat en algun campionat.
0: Quan jo havia jugat molt a ping-pong, jo li dic ping-pong, a mi m'agrada dir-li ping-pong, sí, perquè si li dius tenis taula adquireix ja una rellevància que no la vull.
1: Sí, poses una distància.
0: Sí, i no la vull perquè quan vaig començar, o sigui, jo havia jugat molt a ping-pong en les meves èpoques de jove, havia jugat bastant, fins i tot teníem taula a casa. I després ja quan vaig començar a treballar i tot, ja ho vaig plegar. Quan vaig deixar de treballar em vaig assabentar que aquí a Cardedeu hi havia, per la gent gran, hi havia un tenis taula a la Tèxtil Race. Em vaig tornar a aficionar, al començament vaig pensar que podria aspirar a perfeccionar i a fer algun torneig, però realment no ho disfruto. A mi realment el que m'agrada és anar allà, passar-m'ho bé, suar, disfrutar i sense cap més pretensió que aquesta. M'ho passo molt bé. Després també una de les coses que m'han acompanyat tota la meva vida ha sigut el gimnàs. El gimnàs ha sigut per mi com una recepta mèdica. Una recepta de metge a temporades de més necessitat o de més ofuscació he augmentat la dosi de gimnàstica i m'ha anat molt bé. Sempre m'ha anat molt bé.
1: Tens un germà actor?
0: No, un cunyat.
1: És un cunyat, doncs. T'agrada fer teatre?
0: A mi no m'agrada.
1: Tu no t'agrada, però en canvi estàs present,
0: sí,
1: a molts actes.
0: Sí, fem família i l'acompanyem. A mi el tema del teatre, encara que no ho sembli, soc molt tímida. I el fet de mostrar-me em costa molt. I llavors tema l'acompanyem, és actor i ha fet pel·lícules o ha fet, i l'acompanyem sempre, però tema teatre a mi no em va gens. M'agrada com a espectadora, però no com a actriu.
1: M'agrada això quan hi ha algú de la família molt proper i vas a moltes actuacions, sempre et fan picar algun dia, va, fem una cosa...
0: No, que va, soc tímida. Soc sí, tímida, sí. I no ho semblo. Bueno, crec que no ho semblo.
1: Tens alguna frase que facis servir molt com a lema? Allò, una frase que d'aquestes que es deixen anar com dient, jo penso així.
0: No sé com dir-te, jo penso que per quan vols, o sigui, les coses s'han d'iniciar perquè hi hagi un final. O sigui, s'han d'iniciar les coses, la que sigui, encara que sigui tard, que tu creguis que serà impossible, que no...
1: Sí,
0: si no hi ha un inici,
1: ja no hi ha res.
0: No hi ha res més. Llavors les coses s'han d'iniciar i s'han de provar. I jo sóc una persona que crec que s'ha de provar tot. Després ja, si t'agrada o no t'agrada, si surt bé o no surt bé, ja és una altra cosa. Però ha d'haver-hi un inici.
1: Si creus que es té que tenir iniciativa, no quedar-te d'espectador, sinó, bueno, si vols una cosa, fer passes per arribar-hi.
0: Totalment. Per mi la vida no la contemplo de manera, no sé com dir-te, com a espectadora. Per mi la vida és un gaudir-la i un buscar coses noves totalment.
1: La vida dona moltes patacades i sovint tens la sensació de dir torno a començar. O no és que digui torno a començar, sinó que et veus forçat a tornar a començar. Què esperes ara del futur proper?
0: Jo no diria tornar a començar, perquè no hi crec en tornar a començar. O sigui, cada cosa que jo he anat passant a la meva vida m'ha fet arribar on sóc jo ara. No he tornat enrere, sinó que he partit d'un punt que no era l'inicial. O sigui, cada vegada que jo he patit un revés o cada vegada que jo m'ha anat conformant com jo sóc ara mateix. Jo ara mateix estic en un molt bon moment de la meva vida i, bueno, estic pletòrica. Si vols que t'ho digui, estic pletòrica.
1: I tens algun projecte, allò que diguis, que vaig a fer el primer pas cap allà?
0: No ho sé, l'hauré d'anar veient. Ara mateix no ho puc dir-ho perquè no sé cap a on te vaig, però sí que et puc dir que estic en un molt bon moment. I igual que quan no estic en bons moments, tampoc no em costa res dir-ho, o sigui, no em costa res. Quan estic en un bon moment, també m'agrada dir-ho.
1: Vols afegir alguna cosa més, Roser? Perquè diguem, ja estem arribant al final.
0: No, jo el que dic és que em trobo amb persones que a mesura que es fan grans es pensen que a la vida ja no hi ha res més o que no hi ha... Que no es conformin, que es busqui, que es moguin, que s'ha de viure amb il·lusió per trobar coses noves i que existeix i que es poden trobar a qualsevol moment i a qualsevol edat.
1: Doncs gràcies, Roser, per haver vingut.
0: Ha sigut molt, molt plaent, la veritat.
1: I ja està. Ui, de fet, és... Ja va acabar.
0: Pues moltes gràcies, Xavi. Venia una mica nerviosa, perquè no...
1: Mira, per qui ha agafat el programa i ha començat, hem estat parlant amb la Roser Serra Casals. Jutgessa de pau, o ja no sé quina paraula és la que s'ha de fer servir ara. Segueix sent-ho de jutgessa
0: de pau? Sí, el títol és jutgessa de pau. El que no és jutjat de pau. Aquest ha canviat el nom a oficina judicial en el municipi.
1: Doncs aquest programa i els 63 anteriors es poden escoltar o per Spotify i en el podcast de e-books Gent d'aquí. Aquesta sèrie d'entrevistes es pot fer més perquè ja l'ajut tècnic de Manel Calvet i la ràdio televisió es va iniciar en el Nas de Cardedeu i de moment té continuïtat aquí davant de qui us ho estan llegint o dient que sóc en Xavier Nau.

0: Parlem ja de cara a demà, 11 de setembre, les entitats independentistes que impulsen la manifestació, ANC i Òmnium, el Consell de la República, la Intersindical i el CIEMEN, preveuen més gent al carrer en aquesta diada. Porta per lema i soc i som independència. La manifestació començarà a les 17:14. Les entitats independentistes han convocat una manifestació descentralitzada a tres bandes, a Barcelona, Girona i Amposta. Escoltem el president de l'Assemblea Nacional, Josep Vila.
1: N'esperem un crit de força als carrers. N'esperem que el dia 12 de setembre l'independentisme estigui més fort i molt més rellençat del que el tenim en data d'avui, 10 de setembre. Per tant, n'esperem un punt d'inflexió.
0: El Tribunal Suprem considera que la inclusió al cens electoral de milers de possibles descendents exiliats espanyols a través de la coneguda llei de nets pot suposar un perill real i seriós d'afectar greument la transparència del procés electoral. D'aquesta manera justifica la paralització cautelar de la inscripció de persones nacionalitzades. Els arguments s'han conegut avui, dos dies després de l'adopció de la mesura a petició de Vox i de Justícia Europea. I els bombers han pogut controlar cap a les 8 del vespre l'incendi que aquest migdia s'ha declarat a la muntanya de Montjuïc. Segons han explicat els bombers, el foc s'ha originat a la carretera de Miramar, prop del Far i de la Ronda Litoral, i ha pujat a la zona cap al castell, i amb ajuda de mitjans aeris s'ha pogut aturar i s'ha protegit el castell i s'ha desallotjat algunes zones com el telefèric. El foc ha afectat una superfície d'una hectàrea. I acabem parlant de Tàrrega, que inaugura en uns minuts la 46a edició de Fira Tàrrega amb l'espectacle Incontinuo de la companyia catalana Kamchatka. Vol ser un homenatge a les persones que han hagut de marxar de casa seva a la recerca d'un altre lloc on viure, i podreu veure dissabte a les 10 de la nit, el podreu veure dissabte a les 10 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Salvador Illa ha fet una crida a la convivència en el seu discurs amb motiu de la Diada. El president de la Generalitat ha dit que no es pot permetre que res ni ningú posi en perill la convivència. Ha insistit, a més, en que a Catalunya l'odi no hi té cabuda.
3: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. Som un país ric i divers gràcies als vincles humans que hem generat entre catalans i persones d'arreu que han trobat aquí la seva llar i el seu país. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
2: El cap de l'executiu català ha demanat unitat política.

Han detingut tres homes i han deixat com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois, durant el dispositiu policial aquesta tarda al fossar de les Moreres de Barcelona, arran de l'acte d'Aliança Catalana per la vigília de la Diada i la contramanifestació de l'independentisme d'esquerres. Els antiavalots han separat els dos grups, però han fet algunes càrregues contra els antifeixistes per evitar que accedissin a la plaça. La líder d'Aliança, Sílvia Oriols, ha hagut d'accedir escortada per Mossos i Seguretat privada. 13 agents han resultat ferits lleus. S'han aplegat 2.500 persones, 3.000 persones, 2.500 de l'esquerra independentista i 500 d'Aliança. Avui que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha obert la porta a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, tan bon punt el Tribunal Constitucional sentenciï sobre el primer recurs. El magistrat analitzarà la sentència i preveu aplicar als tres processats la doctrina que estableixi el Constitucional. El primer recurs serà el de Jordi Turull i, segons diuen fonts jurídiques, quan es publiqui al BOE el 26 d'octubre. Darrer punt, l'Ajuntament de Tortosa ha suspès per segona vegada el castell de focs de les festes de la Cinta per risc d'incendi. L'esdeveniment estava previst demà a les 11 de la nit, però el municipi està inclòs dins el nivell 3 del Pla Alfa.

0: ¿Algo que declarar?
1: Vaya conciertazo ayer. Conseguí entradas gracias a la preventa de CaixaBank y lo vi en primera fila, pegadita a los de seguridad, como ahora.
2: Vivir una experiencia en un concierto es algo inolvidable. Vive experiencias exclusivas con Experience CaixaBank. Preventas, sorteos, descuentos y más. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros.
3: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
4: Hola, què tal? Com anem? Salutacions cordials. Gràcies per seguir fidels a la sintonia del Rock and Classics, on repassem els grans èxits de la dècada dels 80. Avui recuperem alguns dels èxits més destacats del
3: 1981.
4: Un any en el qual hi va haver el primer informe mèdic sobre malalts de sida de la història, malaltia que fins llavors era desconeguda. També un any en el que Grècia va entrar a la Unió Europea. Un any on també van néixer l'actriu Natalie Portman i el tenista suís Roger Federer. I un any en el qual hi sonaven èxits com aquest Get Down On It de Cool.

0: Un dels representants de la música espagueti de principis dels 80, Pino D'Angio, amb aquesta veu profunda tan característica, Ma quale idea, va ser tot un èxit aquell 1981.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llull.
0: Continuem amb un altre èxit que encara avui sona a les emissores de ràdio, de la mà de la parella Men at Work. Va ser un dels seus temes més celebrats. How can it be now?

0: britànics Matt Ness des d'un celebradíssim treball que es deia Seven i que van publicar aquell 1981. La banda d'esca, que també sabia tocar temes més relaxats, com aquesta espècie de reggae que es diu It Must Be Love. Seguim amb més èxits al Rock and Classics.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics.

1981, Michael Field va iniciar una fructífera relació de col·laboració amb la cantant Maggie Reilly, que a partir d'aquells moments va començar a cantar alguns dels millors èxits de Michael Field fins a la data. Com per exemple aquest Fat Millie Man, que formava part del seu treball Five Miles Out, Michael Field. Un altre èxit d'aquell 1981, en clau de rock, Jesse's Girl, de la mà de Rick Springfield.

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: El 1981, Phil Collins iniciava una fructífera i interessant carrera en solitari. El seu disc de debut en solitari va ser molt celebrat i realment

és el millor de la seva discografia al marge de Genesis. Un disc que es diu Face Value i que comença amb aquest grandíssim tema que segur que heu escoltat i que posa els pèls de punta. In the Air Tonight, Phil Collins.

0: Hem escollit un altre dels singles d'aquest fantàstic Face Value de Phil Collins per a seguir disfrutant de la música al rock and clàssics. I Missed Again, un altre dels temes que més va sonar d'aquesta llarga durada, publicat el 1981 pel britànic Phil Collins.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: I ara una nova regressió en el temps. No us heu equivocat, no esteu escoltant José María García, però això sí que està clar que era la sintonia d'un dels seus programes més famosos. I era un tema de Simple Minds, ni més ni menys, des del treball Sons of Fascination, publicat aquell 1981. Love Song amb Simple Minds.
1: Rock and Classics, amb Esteve.

0: Marins anava fent el seu camí cap a l'Estrellat. El 1981 publicava un nou treball. Aquest era el tema que li donava títol. Es deia Controversy.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara anem a ballar amb els Tequila. Recordant aquesta banda a Espanya, entre Espanya i Argentina, que formaven Alejo Estivel, Ariel Roth, Julián Infante, Felipe Lipe i Manolo Iglesias. Aquest era el tema que tancava el seu treball confidencial de 1981.

0: fantàstics, els primers Iron Maiden, encara amb Paul Di'Anno a la plaça de vocalista abans que entrés Bruce Dickinson. Aquest era el seu segon llarga durada, es deia Killers, es publicava l'any 1981 i aquest era l'èxit Rothschild.
1: Posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: I ara amb els Polis, que treien un nou treball també aquell 81, que començava amb aquest Every Little Thing She Does Is Magic.

0: Estem escoltant ja els últims minuts del programa d'avui que hem dedicat a l'any 1981. Abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte.
1: Envia un correu electrònic a rockclassics2010@gmail.com,
2: twitter.com/rocknclassics,
1: facebook.com/rockandclassics.estevallo.
0: Per acabar, us deixem amb una banda que va començar a despuntar just aquell 1981 amb un treball anomenat senzillament com ells, Level 42, i que ens portava temes funky molt interessants. Donaria molt que parlar durant aquella dècada. Love Games. Amb ells marxem. Adéu-siau, que vagi molt bé. Gràcies per estar al nostre costat.

0: Són les 12. No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 10. Són les 2.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.